Benvinguts a l'edició 143 del Line Dance Show amb Corbí Line Dancers. Soc Rafael Corbí, a la nostra emissora i també a Line Dancer Radio. Welcome you all to another edition of the Line Dance Show by Corbí Line Dancers. My name is Rafael Corbí. From here, down south in Catalonia, the Costa Brava, we are dancing pieces like this one for the very beginners, per als debutants absoluts de l'Ashanti de Gary O'Reilly. Well, me father.

Sempre intentant fer una bona combinació de debutants, intermedis, improvers, avançats i també d'estils musicals. Irish Music with Gary O'Reilly, The Last Shanty, o clàssics, Classic Line Dance with Atomic Kitten, All Again by Sue Johnstone.

Beautiful One, Glass of Wine is the next one by Malin Jacobsen. Aquesta és una peça que ens aporta la Malin Jacobsen a la composició amb una peça que es diu Glass of Wine, Kilo Child, una nova versió del Cry to Me.

Un dels balls més coneguts de sempre a la nostra zona és un ball del 1998 amb Joe Thompson i el seu Rose Garden, one of the most well-known dances in our area since 1998 is Joe Thompson's Rose Garden. And we used to dance it with this Chad Brock song called Yes. Us poso la versió que més ens agrada ballar en aquesta zona, que és la d'en Chad Brock, Rose Garden, amb el Yes.

Summertime is a coming and we love Irish music for summer. Ens encanta la música irlandesa, la música tradicional a l'estiu, perquè ens fa vibrar, perquè ens fa ballar. I això és el que passa amb aquest ball de Louis Lightfoot, Irish Steel, en la música de Shamrock.

Molts anys després de la seva realització, encara ens encanta ballar en cançons diferents, però especialment amb aquesta, el ball de l'enyorat en Robbie McGowan Hickey, el seu Just a Kiss. We still love to dance. Many years ago, this one by Robbie McGowan Hickey. We miss him. It's Just a Kiss, but with the music by Jennifer Lopez. A little bit. Salsa, I call that, it's Let's Get Loud.

0: Many of you know me because of our events in different places, France, in Germany, in Catalonia, in Santa Susana, in Calp, in Spain, and many others, the same people, know my daughter Arianna. She's our advanced level teacher, and now she's going to bring us a couple of dances of her choice. Primer ens ho diu en català, and after the Catalan message, you'll hear her in English, a perfect English, not like mine, telling about sports car and drive me wild.
1: Hola a tothom, sóc l'Arianna. Avui volia parlar-vos de dos dels balls que estem treballant últimament a I Hope You Dance, a Campllong, cada dissabte. I són dos balls que hem escollit perquè d'aquí molt poc anem a l'Eurodance. Un és Sports Car, perquè veurem en Bradley, el coreògraf, a Southport el mes que ve. I ens està agradant molt. La veritat és que fa molt de temps que el teníem a la llista. Mitja classe li agradava, mitja classe no ho tenia molt clar. I la veritat és que ha estat un superèxit aquest curs. I l'altre és un clàssic. Nosaltres sempre tenim una llista molt gran de clàssics que veiem quan anem a Anglaterra o quan sortim fora i que anem introduint a poc a la nostra llista de clàssics. Clàssics que aquí no es ballen i a fora es ballen molt. I aquest any, per preparar-nos per l'Eurodance, n'hem introduït uns quants. El que vull presentar-vos avui és Drive Me Wild, coreografiat per l'Scott Levins, que té una cançó molt llarga, però que realment ens agrada, ens hi sentim còmodes i és un ball que sempre, sempre, sempre sona quan sortim fora. Per tant, tenim moltes ganes de ballar-lo en directe amb més gent. Presento els dos balls en anglès també. Hello everyone, Arianna here. I'm just going to tell you about two dances that we are learning and dancing. We've been dancing for a few months now to get ready for Eurodance next month in Southport. One of them is Sports Car, because we're seeing Bradley next month and we're very excited. And the other one is Drive Me Wild, because I know it sounds strange, but it is not a classic in Spain. I would say that not a lot of people know it, maybe only us. So it's a dance that we've seen and seen many, many, many times abroad, especially at the UK. So we've had it on the list for so long and we decided to learn it before Eurodance. So Sports Car, and as a classic teach, Drive Me Wild.

Els dos balls que ens ha portat l'Ariana, doncs, amb el programa d'avui. A poc a poc anirem afegint més gent que vagi col·laborant amb nosaltres també amb aquest programa. Step by step, we'll introduce some people from our zone, from the Costa Brava, from Catalonia, that will bring us some different points of views, some different choreos that they like to dance to. The next one is Gary O'Reilly's, I guess, is a choreo with Maggie Gallagher. I love this one. It's Do It All Again. Let's dance it. Save me.

I ara, amics meus, anem a portar la gent que és de fora, d'altres països, que ens escolten a través de Line Dance Radio, una coreografia que a nosaltres ens encanta, amb una música sobreposada, això sí, perquè no és l'original. L'original era una cançó d'Alabama. Un ball antic amb Peter Metcalfe que es diu On the Rocks, però amb la música de la Claudia Church. This is one of the most danced to choreos in the last 20-25 years here in Catalonia. On the Rocks, originally written by Peter Metcalfe, not with the original song, which was Say I by Alabama, not by Claudia Church, The Streets of Nashville. On the Rocks, Peter Metcalfe.

Things I Regret. I ja que parlàvem d'en Guillaume Richard, aquí tornarem a veure ben aviat a Calp a la setmana de l'Original Line Experience amb en Dani Trepat, doncs us portarem una de les seves coreografies darreres que ha fet amb en Gregory Danbois. És aquest Love Me to Heaven, una de les favorites de la nostra classe. Love Me to Heaven is one of the favorite choreos for our improver class. Gregory Danbois and again Guillaume Richard.

0: mare meva.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.
2: Amore, amore, amore. Yeah. Fresh city though. Yeah. I gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: que no vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició de les efemèrides musicals de la música popular d'aquest dia d'avui, aquest 30 de maig. Tal dia com avui naixia en Benny Goodman, el 1909. Es deia realment Benjamin David Goodman. Naixia a Chicago, Illinois, clarinetista de swing i director de la Big Band de l'edat dorada del jazz, dominant per complet el territori del swing, del qual va ser un dels seus principals impulsors. Benny Goodman va morir l'any 1986. El 1955 naixia en Topper Headon, de nom real Nicholas Bowen Headon, a Bromley, al Regne Unit. Fou el bateria de The Clash, grup del qual va ser expulsat el 1982 a causa de la seva addicció a l'heroïna. Va publicar un disc en solitari el 1986 anomenat Waking Up. El 1966 naixia l'Stephen Malkmus a Santa Mònica, Califòrnia, guitarrista de la formació Pavement. També havia gravat en discos en solitari des del 2001.

Tal dia com avui del 1968 naixien Tim Burgess a Salford, Anglaterra, cantant de la formació The Charlatans, tot i que també ha gravat en solitari.

Tal dia com avui del 1980 moria en Carl Radel d'una infecció als ronyons. Va ser un dels més importants baixistes del rock dels anys 70. Tal dia com avui del 1980 moria en Carl Radel d'una infecció als ronyons.

Orient i altres naixien. El 1981, tal dia com avui, naixia Devendra Banhart a Houston, a Texas, cantautor indie folk, que es va considerar d'ell la gran esperança d'aquest gènere musical. És una realitat avui en dia. Va debutar el 2002 amb el seu disc Oh Me, Oh My.

Parlem una mica de jazz a continuació amb la música del pianista de jazz Sun Ra, que moria tal dia com avui del 1993 a Birmingham, a Alabama. Moria d'una pneumònia. Tenia 69 anys d'edat. D'ell ens expliquen que era un dels més avançats integrants del free jazz, sempre vinculat amb l'experimentació. També escrivia poesia.

També recordem amb el nostre programa el dia d'avui una d'aquelles morts que t'impacten amb el seu moment i encara avui en dia quan han passat tants anys. El 1995 apareixia morta per causes que mai s'han aclarit del tot l'Antonio Flores a la seva casa de Madrid. Recordem que uns dies abans havia mort la seva mare, la Lola Flores. Tenia només 33 anys d'edat. Tot i que els seus primers discos havien estat obres minoritàries, acabava de publicar el seu disc, el quart de la seva carrera, Coses Mies, l'any 94, que l'havia propulsat a grans vendes, amb grans cançons que s'hi trobaven i que ja formen part de la història de la música, com aquest Alba.

Aquesta era la música d'Antonio Flores i aquesta és de la banda coneguda com a Flemita, perquè tal dia com avui, el 2002, moria en Ricardo Espinosa a Buenos Aires, a l'Argentina, guitarrista i cantant de les bandes de punk Flema i Flemita. Després d'acabar l'enregistrament d'un disc, ho va celebrar a companyia del guitarrista de la banda, en Luigi. Es va emborratxar a la seva casa. En tot just estava a meitat d'aquesta fantàstica borratxera com va cridar en Tiro. I es va tirar al carrer, es va llançar per la finestra fins a baix de tot, des d'un cinquè pis. Així li va anar.

Recordem en el dia d'avui també el naixement d'una cantant esplèndida, de la Gun Marie Fredriksson. Va néixer a Oslo, a Suècia, el 30 de maig del 1958 i va morir a Julsson, també a Suècia, el 9 de desembre de 2019. La Marie Fredriksson va ser cantant i compositora que va assolir nivell internacional, fama a nivell internacional, per ser la veu femenina del duo de pop Roxette, al costat d'en Per Gisley, des de l'any 1986. Temes com el de Luca, que escoltem, però Listen to Your Heart i Must Have Been Love o Joyride, per exemple.

Avui també recordem el naixement el 30 de maig de 1964 de la Wynonna Ellen Judd, nascuda com a Claire Christina Siminella a Ashland, a Kentucky. La Wynonna és una cantant de música country que es va fer immensament famosa juntament al costat de la seva mare, la Naomi, a la dècada dels 80 amb el duo anomenat The Judds, amb 7 àlbums per Cold Records i 14 números 1 als Estats Units. Després de que la seva mare es retirés a causa d'una malaltia, va començar una carrera com a solista també molt exitosa.

El 30 de maig de 1971 naixia a Queens, a Nova York, la Idina Kim Menzel, coneguda com Imina Menzel, actriu i cantant, coneguda per interpretar la reina Elsa a la pel·lícula animada de Walt Disney, Frozen. Després també va interpretar la cançó Let It Go per la pel·lícula en la seva versió oficial en anglès.

Recte final del nostre espai amb els darrers protagonistes. Avui recordem John Ryans, nascut el 1940, mort el dia com avui del 1972, cantant, un dels sis membres del grup de doo-wop The Monotones, un grup que es va fundar l'any 1955 a Newark, a New Jersey, el major èxit dels quals va ser la cançó The Book of Love del 1957.

Recordem també el compositor de jazz i saxofonista nascut a San Francisco, Califòrnia, el 1924, va morir tal dia com avui del 1977, en Paul Desmond, de pare alemany i mare irlandesa. Va ser conegut sobretot per la seva pertenència al Dave Brubeck Quartet i per ser el compositor d'aquest mític Take Five del 1959. Dels grans temes clàssics, igual que també ho va ser la seva interpretació d'aquest Bossa Antigua. Ens continuem movent amb el món del jazz per recordar la figura d'en Hank Mobley, nascut el 1930, mort el dia com avui del 1986. Era un saxofonista tenor de hard bop i de soul jazz que havia nascut a Eastman, a Georgia. Descrit per en Leonard Feather com a campió dels pisos mitjans del saxo tenor. Un to no gaire agressiu, com era, per exemple, el de John Coltrane, ni tan dolç com el de Stan Getz, però fabulosament. Un personatge que va ser molt més apreciat en el seu moment quan ja s'havia mort. Coses que passen a la vida. El següent protagonista havia nascut el 1914, va morir tal dia com avui de l'any 2000 i es deia Tex Beneke. Possiblement no és tan conegut en el món de la música, però és un personatge d'aquells a destacar moltíssimes vegades. I Got a Girl in Kalamazoo és una de les cançons de les quals la seva veu era la solista a la banda de Glenn Miller. També va ser director de la banda de Glenn Miller una vegada que ja havia mort. També després formaria la seva pròpia big band. Parlem ara d'un altre geni, però en aquest cas parlem de composicions, perquè Mickey Most havia nascut el 1938, va morir el 30 de maig de 2003. Un productor britànic nascut a Aldershot, a Hampshire. Amb la seva carrera va aconseguir diversos números 1 amb gravacions d'artistes com Animals, Donovan, Susie 4 o Herman's Hermits. La seva estrena com a productor va ser el House of the Rising Sun dels Animals. Va rebre un Grammy per aquest treball, però després també va treballar amb Nancy Sinatra, els Yardbirds, Brenda Lee, Jeff Beck o Lulu, entre d'altres. Als anys 80 va ser el descobridor d'una veu preciosa com la de King Wild i va produir el seu hit internacional Kids in America. L'Anita Holmes va néixer el 1940, va morir el 2010. És cantant de Rhythm and Blues, membre del grup vocal mixta The Essex, format el 1962, coneguts per el seu èxit del 1963, Easier Said Than Done.

I acabem amb en Paul Vance, que havia nascut el 1929, va morir tal dia com avui del 2022, compositor de cançons i productor, actiu entre els anys 50 i 70. Els seus més grans èxits, coescrits amb Lee Pockris, en van ser, per exemple, les cançons Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow, Polka Bear Bikini, de Brian Hyland o Tracy, de Cove Lynch, i també aquest Catch a Falling Star, de Perry Como. Tanquem la paradeta i, com sempre diem, ho fem amb una de les cançons que hem pogut recordar un dels artistes, i és pràcticament obligatori avui escoltar aquest Alba de l'Antonio Flores. Serà fins la propera a les efemèrides de la música popular. Avui, 30 de maig.

Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

Doncs comença una nova edició del Rodamón i us facilitem, com sempre, al començar, unes recomanacions per si voleu sortir fora o voleu gaudir d'alguna festa típica. Doncs aquí sempre tenim alguna coseta. No totes, perquè això seria exhaustiu, però de tant en tant encertem, eh? Va, començarem. Doncs comencem amb la Fira de Mataró. Fira de Mataró, que ja porta uns dies, són 10 dies, acaba aquest cap de setmana, aquest diumenge, i el lloc on més atractiu té, potser, és a la Fira al Parc Central de Mataró. Hi ha una fira d'atraccions per nens i grans, també llocs d'oci, concerts de música i gastronomia, clar. També gastronomia, com no. Això al Parc Central. Però a baix, al centre de la ciutat, també podeu trobar doncs, llocs on passar-ho bé i aprofitar la fira. Per cert, aquest any diuen que els 10 dies de la fira ha fet bon temps. I el pronòstic que queda per aquest cap de setmana és que també farà bo. O sigui que 10 dies de bon temps a la fira. I ara anem a més llocs, vinga. Doncs sí, a la Seu d'Urgell, aquest cap de setmana hi ha la Fira Medieval. Una fira medieval que sembla ser que ja porta 68 anys celebrant-se i que doncs us mostrarà com es vivia en aquell temps amb doncs desfilades de gent armats amb dispositius que portaven en aquells moments i que us recordarà una mica com es vivia a l'edat mitja, a l'edat medieval. Això a la Seu d'Urgell. A Girona, fa pocs dies, ha acabat el Girona amb flors. Doncs bé, acaba Girona amb flors, però a Arenys de Mar volen fer una petita rèplica. No és el mateix, és en petit format, però es diu Arenys de Flors. Això serà properament. Però, de moment, amb els carrers antics de la vila, carrers més estrets, l'Ajuntament ha posat un cartell on els que vulguin ficar un raconet floral, una mena de glossari de flors en el seu carrer o davant del seu portal, doncs ho facin saber a l'Ajuntament, perquè aleshores ja faran una mena d'itinerari, un planell, perquè pugueu trobar-ho, els que veniu de fora, o fins i tot els que siguin d'Arenys, també ho trobaran. No, ja sabeu, s'està preparant, com no, el Arenys de Flors, una rèplica en petit de Girona des de Flors. Però bueno, el que fa el que pot ja té premi. I, doncs ja pràcticament tenim que marxar. Tenim que donar passa a la resta de companys del programa i, com no, a la nostra portada musical. Avui, la portada musical porta una rumba de los Manolos, els rumberos los Manolos, que es diu Som com som. I com som? Ah, això ens ho diran els Manolos. Som com som.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de Portbou, a tu vent, a tu vent, que suaument passes i acariciant la cara i embrullant els cabells, em dones el bon dia pels matins. A tu vens, que passes per les cases, pujant als cims de les muntanyes i tall l'aire cel amunt. A tu vens, que espargeixes nublades i enfurismat tot ho destrosses al teu pas. A tu vens, quan et calmes i et tornes una suau brisa i acaricies el passar. A tu vens, que arribes fins la mar, bufes les banques veles i ajudes les gavines al salt vol. A tu vent, que ens portes el perfum de la celebró de les aigües d'aquest mar i ens transportes amb vells somnis de sirenes, nimfes i aigües i trisón. A tu vent, que passes suaument pels camps amb flors i ens portes els perfums d'herbes i plantes. A tu vent, que els núvols empenys i portes l'aigua als camps secs. Per al poble de Portbou.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

amics, amigues de Rodamont. Ja a final de mes ja va arribar la canícula. Bueno, no us preocupeu. A més, quan vingui la visita del Papa, farà unes temperatures agradables. Sempre passa. Des de la setmana que ve preveuen que canviarà el temps. Jo l'he viscut molt de temps, seguit el temps, i després d'una gran forta calor baixa la temperatura, llavors els primers mesos de juny baixa la temperatura, o de vegades continua, o de vegades es mantenen les temperatures de sempre. No oblidem que encara som l'estiu, que és primavera. Ja veieu jo que sempre haig de vigilar perquè ja tinc una mica constipat, i això de cara al bon temps. Tots diuen que tenen por, sembla mentida. Si sempre dic, si no vingués al bon temps, no hi hauria progrés, perquè sempre es diu, bueno, hem de pintar la casa, hem de fer això, hem de comprar unes cadires, tot això. Bueno, quan vingui l'estiu ja pintarem, ja esprendrem el pati, ja farem això, posem persianes, i amb l'excusa de l'estiu es fan coses. Els sants, mira, hi ha Sant Felip Neri, que era hi ha el famós oratori de Sant Felip Neri, també hi ha la plaça de Sant Felip, a l'església de Sant Felip Neri a Barcelona, i després també, Sant Pasqual, que fa poc vam celebrar Sant Pasqual Bailón, com vam comentar-ho, i ara també hi ha un altre Sant Pasqual. I després també hi ha hi ha Sant Ferran, que és Sant Fernando, que és el rei que va conquerir Sevilla en els musulmans, és a dir, la història és la que és, i també el seu fill era Alfonso X el Savi. Doncs és famós l'anècdota que quan van fer la catedral, els personatges de la seva època diu, fem una catedral tan gran que els que es preceden no ens tinguin per bojos. I la catedral va acabar el 1760 o així, una època, i és una de les més grans. Evidentment, el campanar, el que sigui, pues és la Giralda de Sevilla. Aquesta és la petita història dels sants d'aquesta setmana. M'he oblidat, a Pasqua Granada també, ens hem deixat la més important, la famosa romeria de la Verge del Rocío, que és la Blanca Paloma, que aquest any el pati i el Cotó de Doñana don gust, perquè amb les pluges que han hagut es reverdeix i ja surt aigua per tot arreu, i és tradicional allà, fins a la nit que arriba, aquí pot arribar a primera fila de la Blanca Paloma. És una tradició, cadascú de les creències, però és una arraigada del poble, i el poble andalús és molt que li agrada conservar les tradicions. Doncs veus que van amb les seves carretes, evidentment, és clar, qui surt als mitjans de comunicació, evidentment les classes altes, no? El torero aquell, la Maria del Monte, el torero, els Ordóñez, en fi, totes les artistes, i després la gent de la faràndula també que va a Madrid, també allà va a primera fila, i ha anat la Victòria Federica també, amb la seva amiga la duquessa de la Tània, la neta de la duquessa d'Alba, és així, les tradicions. Bueno, mira, és maco, i és una forma de ser, doncs benvinguts siguin les tradicions i que es vagin conservant. Després també, com sempre, hem de parlar sobre el tema de Gaza, i més que tot és el que diu, jo pel que segueixo, ja diem Gaza o Cisjordània, perquè també estan prenent unes mesures contra la població palestina, que amb aquests fanàtics jueus pues, els van traient, mirant de treure les seves cases i de tot, i bueno, les terres, i en fi, això, pues, molta gent mira amb modèstia a part, es mira cap a l'altre cantó. També i el Líbano, que tornen a bombardejar, imagineu, un poble com és Mataró, doncs que avui deia que han bombardejat Tirón, és una ciutat tan gran com més gran que Mataró, i també allà a bombardejar, perquè esclar, hi ha la guerrilla de Hezbollah, però bueno, tota la gent aquella que bombardejar, i quan tornes a casa, què tens? No hi ha res. Avui diu, perds tot. Això és molt maco, tot allò que està passant i veure-ho, però i a part diem la guerra d'Ucrània, que també és una guerra que estan bombardejant amb drons i anar morint gent i anar perdent les cases i tot, no ho sé, han d'arribar a un acord. En fi, per això estem aquí, per queixar-nos una... I després hi ha el problema de Cuba, pobra gent que tenen la manera, ara la gent sembla que reacciona, fins aquí avui han dit que aquí la Generalitat, que feia anys que no ho feia, també donarà ajuda a Cuba, per el que sigui, hi ha 3.600 d'eugin català, tot el que sigui, que es reparteixi, però
que arribi tot en el poble, que s'ho està passant malament. Bueno, ara ja hem dit una mica de la part aquesta, que és la manera de dir, ja que el que jo parlo són les petites tonteries, que mira, ens distreure una mica, que per cert, tal com està ara, val més mirar la premsa del cor que no pas tots els diaris que ens arriben, perquè Madrid està que arde, vull dir, no sé com acabarà, en fi, sort que esperem que la visita del Papa ens posi a tots a un cantó o a l'altre, i veurem cosa, la visita d'aquesta, veurem una cosa rara, veurem molta gent que són, molts seran més papistes que el Papa. Bueno, per això estem, per veure-ho. Bé, el protocol català amb el de Madrid serà diferent, aquí serà més auster. Bueno, jo veig que a les revistes del Cor també van fent els comentaris i tot, i van preparant la visita. Jo sempre, el programa sempre dic que és laic, laicitat, i respecto cadascú, les creences de cadascú. Vull dir que llavors només passo el just per publicar. També, mira, ja diem el futbol, doncs ja ens alegré. Les noies, jo dic les noies del Barça, doncs que van ser campiones, felicitats, i a Oslo, i que ha comunicat que l'Alexia Putellas deixa l'equip després de 14 anys. Bueno, ha fet una bona gestió i veu tirar uns horitzons o una altra manera de canviar. Doncs, bueno, és part de la història. També, desgraciadament, hem de dir que precisament a les comarques, ja que hi ha Ràdio Palafrugell que escolta i tot, pues, sentir-ho molt, que perdre a Girona representava molt, i per tota la comarca i per tot, pues, donava un al·licient i estar a primera divisió, i ara tornar a lluitar un any i tot, tornar a començar, costa molt, i l'afició del Girona ho sentia, i van, bueno, a l'època es feien viatges i tot, i en participaven, pues, em sap greu, evidentment. Després també, bueno, dintre de cop també hi ha a Barcelona, hi ha cada dia més... Ah, mira, la visita del Bad Bunny, em fa gràcia, jo de música no hi entenc gaire, d'aquesta reggaeton o el que sigui, però almenys ja m'agrada que va arreglat, va amb tratge, i almenys ja no hi ha allò de tipus garrulo, que ja dic jo. Aviam si anem fent ja, prenent una mica compostura, i el protocol també arriba a tota la manera de ser, perquè jo com veig també, i veig molt de jovent, quan una orquestra de tanta gent i veus allà tota la gent, i m'hi fixo molt de joves i tots els veus tots trajats i tots arreglats, de veritat dona alegria veure tot allò. Llavors dono gust d'escoltar la música, però com veus que van tots allà mig abandonats i tot, vull dir, no m'agrada, és la forma meva. Bueno, i també, mira, ja que diu això del protocol, que aquesta casa de moda de la Loewe, que és famosa mundialment, que sempre surt, la roba és molt bona i tot, doncs que prepararà també els equips del Mundial. Doncs esperem que l'uniforme també, no vull dir la talla, i sigui un uniforme auster, però que estigui bé, diguéssim, eh? Que els jugadors i tot, com veus les seleccions que van tots arreglats, de tot, dius, caramba, quina manera, la manera com comporten, en canvi, com van mig abandonats, que uns de la manera que em veus allà que surten, les pintes que fan, en canvi, com van tots arreglats i tots, doncs donen prestigi. Bueno, doncs ja anirem seguint els esdeveniments, que això s'acosta ja, vull dir, el protocol o tots cap a les ranxeres de México, haurem de cantar alguna ranxera a Mèxic. Mira, els aniversaris, els aniversaris, hi ha un que, mira, el Willy de Toledo, o Guillermo Toledo, 56 anys, diu actor i activista, aquest va ser molt famós per les seves polèmiques que fa, i llavors més bé que és fill d'una família, fill d'un metge molt conegut de Madrid i tot, i un dia no sé què va, un dia estava jo al trec de... a Barcelona, i es fa com que sempre miro i tot, ai, li diries, clar, a Badalona, jo anava cap a Mataró al tren, i diria que és aquest el del Willy Toledo. Llavors, al cap de un mes o així, me n'entero que diu Willy Toledo, no sé si viu encara, viu a Badalona. Dic, mira, si ho he sapigut, jo l'hauria anat a saludar, perquè jo de Barcelona encara a Mataró, doncs, mira, l'hauria saludat. Jo saludo tothom, cadascú, que pensi el que vulgui. Després que... Ah, mira, qui més hi ha? Per bé, comencem. L'Antònia San Juan, la triu, que ha superat un càncer, 65.
I després aquest senyor va fer gràcia, Jaume Pla, actor, que diu que surt per televisió, no m'he fixat ja, 98 anys, molt bé, doncs felicitem-lo. Després té l'Adriano Ozores, de la saga dels Ozores, 67. El Jair Domínguez, 46. Qui és aquest? Ah, mira, aquesta, la Joan Colin, que ara la veurem, farem el comentari del Festival de Cannes, 93, que va ser molt famosa perquè va representar la feia d'Alexis, una família d'aquesta, de l'aristocràcia, bueno, no, famílies d'aquestes riques d'Estats Units, dues famílies enfrontades, i l'Alexis era la segona, o la dona amb el Forsay, amb l'actor, i es tenien unes lluites, com aquella de l'Angela Shannon, també, que també feia aquella de la Falcon Crest, vull dir, eren sèries, i després va baixar de seguida. Pues ella era la famosa l'Alexis, la Joan Collins, actriu britànica. Mira, el Bob Dylan, 85, la Priscilla Presley, 81, i l'Anna Belén, també 75. Bueno, pues aquestes són més les conegudes. I llavors, també vull dir, mira, sempre faig Lady Gentleman, de Ladies, vull aquí d'una revista que diu Lady Chef. Això és un homenatge, jo des d'aquí, pues, a totes les dones que són cuineres, que es donen més importància en el món de l'home que no pas la dona, quan la dona sempre ha cuinat, i les grans cuineres, les àvies i les nostres mares i tot, feien miracles amb el carbó i tot el que sigui, eren grans cuineres. Doncs diu, veu la Lady Chef, la veu femenina de la cuina italiana, compleix 30 anys i reuneix a Florència més de 5.000 dones de totes les regions del país. Ja sabem que tenim la nostra d'aquí del Maresme, la Carmen Ruscalleda i l'Olot, la Fina Puig de... Ara no surt, el nom no surt ben bé, el Fina Puig de Vall, això. Hi ha altres més que no ven, com ara l'àvia dels cuiners Joan Roca, també, que és una Carme Fontaner, també, i moltes més, vull dir, gran cuineres, però sempre surten més part dels homes que les dones, quan sempre les cuineres han sigut les que han fet els grans banquets de tota la vida. També què més mirarem per aquí? A veure què hi ha. Mira, també el casament. Anem aquí al casament del fill del Donald Trump. És el tercer casament que es casa, Bettina Anderson. I s'han casat a les Bahamas, i el pare, el famós Trump, va dir que tenia molts problemes, bueno, de resoldre molts problemes, que ja sabeu que té molts problemes, que no n'arregla cap, més aviat els empitjora, i va dir que no hi pogués assistir. I llavors també hi ha hagut una... hi ha una nova parella, de la Vila Mal, que és una influencia, una parella, Inés García, sembla que és sevillana, doncs que és la relació, 21 anys. Bueno, doncs pues benvinguts siguin. Si dura un temps, doncs pues ja està. Tots dos són joves, ja està. Bueno, que passin un bon estiu. I mira, la separació, ja ho vam dir-ho, no sé si ho vaig dir-ho, però no se n'ha fet gaire raó de les... Això, com deia, vam entrevistar aquí a Ràdio Cabrera fa un any o dos, ja que passa el temps, i també explica la relació amb la seva parella, que ha trencat. Bueno, el torero aquest Morante de la Puebla, també és la segona relació, i també s'ha separat. Era el Morante de la Puebla, és aquest torero que té aquelles pipilles tan grans que et mira malament, el toro deu tenir por. Doncs és aquests dos, més o menys, i ja en sortiran. Bueno, mira, llavors, mira, de la família real, pues, em sembla que la setmana que ve ja, o del papa abans o després, venen de visita oficial els de Mònaco. I també, com a novetat, ja també han de presidir els actes de la desfilada militar, que es fa aquest any, es fa a Vigo. Això també, el protocol, pues, ja veurem, també se'ns faran raó. Ah, i també hi ha els 80 anys de la Fundació de Jordània, que allà l'estabilitat és important, perquè sabeu Jordània, que hi ha la ciutat de Petra i tot, i com hi ha la guerra i tot repercuteix, perquè és molt pobre, té molt ajuda, i quan ja viuen del turisme, i quan ja
hi ha un problema d'aquests, doncs esclar, el turisme els hi baixa de seguida. De moment, l'estabilitat del rei Abdulat i la reina Rània, que ja són avis i tot, eren ja el fill del rei Hussein, esclar, a l'època, allà va haver-hi una història, sempre sortien a la premsa, perquè com que el rei Hussein va canviar de diverses reines, i una anglesa, i després a l'hora veritat qui decidia, hi havia unes guerres de família, veiem qui era l'hereu, de moment, pues, ho van portar bé, i ja està. I la reina, m'he dit que és d'origen palestí, però està fent una gran tasca social, que va passar una primera època que igualment vesteix molt bé i tot perquè no li cau bé, però ja no surt d'aquella manera com és sortir a les revistes del cor o del corazón, només per la manera de vestir tot. I diguéssim que es veu que apreta bastant la qüestió social i per les dones àrabes i pels òrfans i tot, molt bé, doncs ens alegrem. Mira, els premis hi ha també aquí, hi ha hagut els premis de Ràdio Associació, Javier Bundó, és el més conegut, i després també l'altre dia, com que és del món de periodisme, l'Iñaki Gabilondo, pues, que també va fer una conferència a 83 anys i també explica sobre la situació més aviat del país, però és un gran professional i d'un gust escoltar-lo. També ens dedica plega, com que és de la ràdio, l'Àngels Barceló, que 20 anys, més de 20 anys treballant a la SER, doncs, diu que podeu propietari, el canvi d'ideologia, tot, bueno, en fi, doncs, pues, bueno, pues, una gran professional, també. I, mira, també m'ha fet gràcia que també hi ha una relació entre entre el Lluís Bassat i la seva senyora, ha creat la fundació Carmen Bassat de pintura abstracta futura, que està en el Museu de Mataró, i com que va tenir de petit una relació de família d'Argentona, sempre ens visita, i em recordo jo, doncs, bueno, és una gran persona també, ja dic jo, doncs el museu també de Mataró, també va fer-ho, va tenir molt, i Mataró també va fer molt bé agafar aquesta, acceptar allà, que dona un prestigi també. En fi, bueno, ja hem dit tots els premis que hi ha de... I aviat ja també, ja que diem de premis, també aviat hi haurà diguéssim, de la princesa de Girona, a dintre de cop. Ja van sortint els premis, normalment són gent jove tot, doncs que les activitats ja van sortint. Dintre de poc, doncs ja parlarem. També així és a tipus, mentre sortia, doncs el Rafel, amb un surt, ja ho veurem aquí, a un net, a la primera comunió, però diu que està ingressat el Rafel, diguéssim, el cantant, diguéssim, de les portades de les revistes, doncs mira, surt a l'Ola, surt la Paloma Lago, explicant el que va passar fa un any, després l'altre, les portades del Brad Pitt, i amb la seva parella espanyola, Inés Ramon, ho fa oficial, després el visit del Papa, la Mercedes Milà, que estrena el jardí, va explicant el jardí, que torna a estar a televisió. Bueno, doncs benvinguda sigui. La Laura Escanes, amb la seva parella, amb en Joan Baldú, que és el d'allò, el preparador físic, doncs surt també a la revista. La Bàrbara Rey també està a Marbella, i ja diguéssim, això ara anem passant per sobre, ja passem abans de la part històrica, doncs la revista, bueno, el Festival de Cannes, bueno, sí, el que aquí ho posa, diu, el cine espanyol conquista el Festival de Cannes, vull dir, ja han hagut els Javis, aquesta, diu, les grans triomfades han sigut els Javis, i diu, bueno, el Premi de la millor direcció per la pel·lícula La bola negra, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, i esclar, el film no el van acabar per el que va passar i el problema del el seu homosexual i això, doncs ara, esclar, han passat més de 90 anys, doncs ara les coses han canviat i es pot fer, i ara per aquella època, precisament el García el van matar per un cantó i per l'altre, per les dues coses, assassinat en els primers principis de la Guerra Civil. Doncs aquí surt aquí la Penélope Cruz, l'alfombra roja, doncs aquí tot una fotografia, ha sigut maco, també tot els Almodóvar, són molts de l'època de l'Almodóvar, aquí surt ja, diu el Guirre Calafuente, Miguel Bernabéu, Lola Dueñas, tota una sèrie de gent. I també, com d'allò, el cine català, també surt
de l'Aina Clotet, que es diu la pel·lícula Viva, que és la història d'una dona que supera un càncer, torna a lluitar i torna a explicar tota la seva lluita. I com en allò... El... I aquí viu, mira, com a viu a la Palma d'Or li han donat el Jorg of Fork, que és de... És a Noruega, és a, del Christian Mungiu, que és d'origen romanès, i explica la història d'una família amb 5 fills de Romania que van a viure en un poble de Noruega, i allà hi ha una tensió entre ella, són, esclar, una tensió al seu, a la seva religió i tot, que contrasta amb el problema de la gent més avançada i tot, i és una mica tràgic. Doncs aquests són més aviat els més coneguts, va dir la Bola Negra, els Javis, i la, ah, i després també aquí hi ha l'altra catalana, que diu la catalana Maria Martínez Bayona estrena a Cannes. Morir fa por, però viure per sempre també. També explica la història. Vull dir que és un film de... Aquesta és directora. Doncs un film d'una utopia d'un món on morir és una opció. Doncs pues bueno, benvingut sigui al Festival de Cannes. Can morir fa por, però viure per sempre també. També explica la història. Vull dir que és un film de... Aquesta és directora. Doncs un film d'una utopia...

perquè la setmana que ve, no sé si ho vaig fer-ho, però ara farem la història d'Antonio Gaudí, ja que diu que es commemora el 7 de juny la seva mort, i fa 100 anys, doncs farem la història, ja que el personatge de Gaudí, tot el de la inauguració de la Sagrada Família, doncs farem una mica d'història de l'Antonio Gaudí. I ara anem aquesta setmana, doncs li fem la Montserrat. Ah, i abans de tot, que se'm distreu, mira, sempre he commemorat que hi ha una quantitat, gràcies al Google, dates històriques, que també van passar al maig, la setmana aquesta. Diu, el 1453, la caiguda de Constantinople. Diu, el 1727, 1787, la convenció de Filadèlfia, anar preparant la independència d'Estats Units, ara es commemoraran els 250 anys. I també, a la Guerra Carlista, el 1839, el conde d'Espanya, que era la part carlista, la primera guerra carlista, va arrasar Ripoll. I davant la història, davant diem la Guerra Civil, però les guerres carlistes van ser molt tràgiques, perquè es matava poblacions, famílies, de tot, vull dir, però ja veu que aquest país sempre estem igual, els uns un cantó i els... sempre estem partits, no hi ha manera de... sempre... o caixa o faixa, que deia en allò, el general Prim. I també llavors ja, el 1947, doncs el president Truman va crear la famosa CIA, la CIA aquesta que mana, que potser conspira per tot arreu del món, doncs la famosa CIA. I el 1903 va fundar la Unitat Africana. I també el 1810 va ser la Revolució de Maig a l'Argentina, també, per preparar la independència així. Bueno, ara sí que anem ja a la Montserrat Carulla. Neix el 1930 i mor als 90 anys, el 2020. Montserrat Carulla i Ventura. La seva filla, també hem de dir que és molt coneguda, és la Vicky Penya, i juntament amb els dues més, eren quatre fills, el Roger, la Vicky, la Marina i la Marina i l'Isabel. Bueno, els més coneguts són la Vicky, que és molt bon, professional, com a i s'assembla molt. I a mi m'agrada molt que la llista sempre fa, com declama, que ha de fer un dat històric i tot, declama, m'encanta la manera... I després el seu porte, amb dates històriques i tot, pel·lícules històriques així, el seu paper... jo la vaig veure a la sèrie, que per ser mirant el comentari d'una filla d'en Serrat, i van fer sis germanes, i ella feia la governanta, era una família que no tenien pares, i ella es cuidava de preparar-les i tot, i va fer una d'allò, tot el personatge, aristòcrata, tot, molt bona planta. A mi m'agrada molt, bueno, tant la mare com la filla, perquè la Montserrat Carulla també va ser una gran artista, juntament amb l'Anna Lissaran, sempre hem tingut grans artistes catalanes, vull dir, en fi. Doncs mira, va començar, diu, es va casar també amb el seu primer marit, Feliu Penya, i llavors el segon marit va conèixer Manuel Mainés, va viure fins a la mort. I llavors per això va tenir la Vic. I també el Feliu Penya va ser un gran doblador de pel·lícules i ella també va participar-hi, diguéssim, i el Feliu Penya. I també té una filla que es diu Miranda Gas, filla de Mario Gas, també, estan separats, no ho sabia. Bueno, tota una família, gràcies perquè tots els vas coneixent a tots. Diu, el 1940 comença el teatre amateur a l'Institut del Teatre de Barcelona. I llavors, el 1960, comença a fer teatre ja professional. I comença a fer sopa a casa, n'ha fet una quantitat d'obres de teatre. El Fiscal Requesens, adaptació de Romeo i Julieta, bueno, una quantitat que no cau totes. I llavors també viu passa uns dos anys, una temporada, a Madrid. I llavors jo em va fer gràcia perquè, i ara després ho comentaré, la pel·lícula que suposo que la devien fer a Madrid o a Barcelona, durant un temps també va participar a la televisió Secrets de Família, que jo com que es cap als motius de feina estava sempre lligat, doncs esclar, veia les sèries, vull dir, em distreien tot el dia tancat a servir els clients,
al cor de la ciutat.

0: després l'Hospital Central i la... Bueno, va fer, diguéssim... I també, també va doblar no, volia de mirar la pel·lícula de Comadis, ja veu, ja del 1957 o així, i també de Harry Potter. Té diversos premis, Premi Sant Jordi, Premi Orde Artístic, després va ser el Premi Gaudí d'Honor, el 2013, i també el Premi d'Or Internacional Artístic, és considerat el més important, que la, a més de la Creu Sant Jordi. I llavors també les pel·lícules que vaig dir, també, mira, jo l'he vista, a mi m'agrada molt el cine antic i tot, i si la veia m'hi tornaria a fixar. Surcos, que és una pel·lícula dels anys 50, també pètrea, sobre la migració de, diguéssim, de la terra, de les Hebraies, tot de la migració del poble a la ciutat, en fi, Surcos. Després també va fer una sèrie que la vaig veure, l'he fet dues vegades per la tele, Nit de Nadal, que també són dues amigues o tot el que sigui, surt amb l'Assumpció Balaguer, ja penseu que bueno, ja totes dues són mortes, diguéssim, però representa que al final comuniquen el dia de Nadal, doncs comunica que són parella, les dues, hi ha el fill, en fi, tot això, i unes que... Bueno, que està molt bé, la Nit de Nadal. Jo, abans, la veig aquesta pel·lícula, tots són actors catalans, un que, abans, té la ella és de Madrid, ella és català, tot, però al final, quan acaba el dia de Nadal, s'acaba bé, diguéssim, el dia de Nadal. Molt bé, i després també, una que la vaig veure també, va fer Vida de Família, que fa una mica de la crítica sobre la burgesia del 1960, de la burgesia catalana. Ja sabeu que la burgesia, sempre hi ha pel·lícules d'aquestes, sempre n'hi ha per fer, perquè n'hi ha per tots gustos. Doncs era que ella, el seu promès és metge, i esperen a Nadal que sigui que han de fer arreglar l'herència, aviam si li deixen el pis per poder-lo la consulta, i hi ha una lluita, totes les enveges que hi ha, per quedar-se l'herència de... aviam qui es queda més, i el que mira, aviam si pot quedar-se el actor és en Fernando Guillem, que també era català, diguéssim. I llavors, mira, em va fer gràcia aquesta. També em va fer les pel·lícules, diguéssim, de vàries. I una, aquesta, la Vida de Família, la va fer del director de cine, Josep Lluís Font. Bueno, doncs mira, d'allò fa gràcia veure tot això. I a mi m'agradava molt la Montserrat. Fer el paper que feia, si feia de sogra bé, si feia de dona avançada, tot li queia... I després, esclar, el doblatge tenia una gran veu, i m'agradava molt. I no oblidem que tota aquesta gent, esclar, van sobrir l'època de la dictadura i van estar molt postergades, del teatre català i tot el que sigui. En fi, doncs aquesta és la... I després, com sempre també va intervenir molt políticament, i va intervenir forta implicació del moviment independentista. Doncs aquesta és la història de la Montserrat Carulla i Ventura. Bueno, amics de Rodamont, amics i amigues de Rodamont, espero de tot cor que aquest petit espai de los corazones i revistes de societat us hagi agradat. Bobby, Josep Famades, ja reveure per la setmana que ve.
1: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
2: El col·leccionista ja ha arribat. Ja ha arribat amb una antiga gravació com totes les que porta, a càrrec aquesta vegada de l'orquestra dirigida per el Ramon Busquets. El títol d'aquesta orquestra era Els Canaris del Vallès. I el Ramon Busquets era un famós trompeta i director també d'aquesta orquestra, que va gravar bastants temes populars i en aquest cas ara porto el Foxtrot Crits, que, i amb lletres petites diu hi ha res pel drapaire, hi ha cap pell de conill. Doncs era això, quan passava el drapaire, hi ha una figura desaparescuda amb un carro i anunciant que passava, i també es passava el pallaire el dilluns perquè el fi de setmana es mataven els conills i passava a comprar les pells de conill. Tot això ja queda molt llunyà, hi ha res pel drapaire, hi ha cap pell de conill. Doncs ara ho sentirem.

0: Fins aquí El Col·leccionista, amb Josep Pons.
1: En les històries musicals d'aquesta setmana parlarem de Billy Paul. Billy Paul va començar la seva carrera musical als 12 anys apareixent en emissores de ràdio locals de Filadèlfia. Escoltant discos que la seva mare comprava, va desenvolupar un estil vocal amb arrels en el jazz, el rhythm and blues i el pop. Paul va assistir a l'Escola de Música de West Philadelphia per completar la seva formació en tècnica vocal. Per aquesta època va començar a ser conegut en el circuit musical de la seva ciutat, apareixent posteriorment en clubs i campus universitaris a nivell nacional. Això li va permetre estar en concert amb figures de la música com Dinah Washington, Nina Simone, Miles Davis, Sammy Davis Jr., Roberta Flack i d'altres. A Billy Paul li va arribar la consagració d'èxit comercial i de crítica principalment gràcies a la cançó Me and Mrs. John. Me and Mrs. John és una cançó que va arribar a ser número 1 del Hot 100 per 3 setmanes en el 1972. Va vendre 2 milions de còpies i li va permetre a Paul guanyar un premi Grammy en la categoria d'intèrpret masculí de Rhythm and Blues. Escoltem, doncs, aquesta cançó Me and Mrs. Jones. Tot un èxit.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Molt benvinguts i benvingudes amb aquesta data del dia d'avui, amb aquest 30 de maig. Avui repassem a través de la nostra sintonia els dies internacionals i mundials que tenim per aquesta data. Avui, atenció, perquè el 30 de maig és el Dia Internacional de la Patata. Papas, que en diuen en alguns llocs. Va ser proclamat oficialment el 2023 per l'Assemblea General de l'ONU. La patata és un dels 5 cultius més importants del món. Es cultiva a més de 150 països i es consumeix habitualment per milers de milions de persones arreu del món. Diuen que hi ha més de 5.000 varietats de patates. També hi ha aproximadament 180 espècies silvestres relacionades amb la patata cultivada. Doncs mira, felicitats doncs, a totes les patates. També podríem parlar del Dia Marítim Europeu. És un dia que ve de tant en tant i que s'utilitza per donar visibilitat al mar i difondre la seva importància i impacte entre els ciutadans europeus. El Dia Marítim Europeu va ser establert l'any 2008 amb una iniciativa mancomunada entre el Consell Europeu, el Parlament Europeu i la Comissió Europea com a part integrant de la política marítima de la Unió Europea. Sol ser un esdeveniment anual de 2 dies de durada que reuneix a tota la comunitat marítima d'Europa per celebrar sessions plenàries d'alt nivell amb la participació d'experts, conferenciants de tota Europa i també d'altres continents. Important també és la data d'avui, aquest 30 de maig, amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una efemèride impulsada per la Federació Internacional d'Esclerosi Múltiple per conscienciar la població sobre aquesta malaltia que afecta més de 2 milions de persones arreu del món. Amb aquesta malaltia és vital que et diagnostiquin d'una manera precisa i sobretot en temps. I és per això que se'n fan multitud de campanyes. L'any 2009, la Federació Internacional va donar inici al primer Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, reunint a la comunitat internacional per compartir experiències i alternatives per lluitar contra aquesta malaltia. Recordem que és una malaltia neurològica crònica que afecta principalment a la població amb edats compreses entre els 20 i 40 anys. Té més incidència a les dones, però això no vol dir que sigui només per elles. Una malaltia que genera en el sistema nerviós central afectant el cervell i la medul·la espinal. I finalment acabem amb el Dia Internacional del Síndrome de Prader-Willi amb la finalitat de sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia que és poc freqüent, originada per una errada l'expressió de gens del cromosoma 15. Una alteració genètica ocasionada per aquesta malaltia que va ser subscrita clínicament l'any 1956 per als metges suïssos Andrea Prader, Alexis Lavert i Heinrich Willi. Per tant, avui tenim tots aquests dies que hem celebrat, el Dia Internacional del Síndrome Prader-Willi, el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, el Dia Marítim Europeu i el Dia Internacional de la Patata. Seguim amb la nostra programació habitual del dia d'avui.

Molt benvinguts. Molt benvinguts sigueu a Nova Espai de les Recordances Musicals, recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que molt de gust us ofereix el col·leccionista de discos Josep Pons, un servidor. En les vies dels aparells del comandament del so, allà el César Escobedo. I una salutació a les emissores que també passen aquest programa.

La primera gravació d'avui anirà a càrrec de l'orquestra anglesa d'en Roberto Ingves, Ingves amb Z final. Aquesta orquestra solia actuar molt en l'Hotel Savoy de Londres, que era un hotel de primera categoria, en la seva espaiosa pista de ball, que en allà hi havia els ballarins selectes que els hi agradava ballar aquestes músiques suaus i cadencioses de l'orquestra del Roberto Ingves. I ara l'escoltarem amb una melodia titulada Serenata Portuguesa.

Hem escoltat la serenata portuguesa i ara no deixarem Portugal, no deixarem Portugal i anirem a la paradisíaca illa de Madeira, que està dins de l'oceà Atlàntic i que pertany a Portugal. Aquí hi havia el vocalista José Valero amb la seva orquestra i ens hi portarà tots cap a Madeira.

En els anys 50 del passat segle, hi havia hagut el trio de les germanes McGuire, que es deien Christina, Dorothy i Fields, i eren oriundes d'Ohio, en els Estats Units de l'Amèrica del Nord. I la melodia que interpreten és una gravació dins els anys 50 que es titula Rock Bottom.

Després d'escoltar aquest de Rock Bottom, ara recordarem en el Javier Fleta, que era un fill del famós tenor Miquel Fleta, que també tenia dues germanes que també interpretaven música lleugera, les germanes Fleta, la Elia i la Paloma. Potser van fer molta més discografia. El Javier Fleta va fer poca discografia. I ara em porto jo una de les seves gravacions que en recordarà un tema de quan la televisió era en blanc i negre, que feien una sèrie que se'n deia Sugarfoot, que va durar de 1957 a 1961, ja dic, en època de la televisió en blanc i negre. I era les aventures d'un xicot que es deia Sugarfoot, que sempre anava amb uns llibres perquè era estudiant i tenia aventures del Far West. Aquí el recordarem ara aquesta sèrie amb la melodia Sugarfoot, que ens ho interpretarà el Javier Fleta.

Passarem seguidament a recordar la figura del Tino Folgart. En realitat es deia Constantino, ho van abreviar el nom artístic Tino Folgart. I ara que és temps de ginestra en els nostres boscos, doncs la música que porto també està relacionada amb la ginesta. Ginesta, primavera catalana, és el títol de la melodia. La música és del mestre Demon i la lletra és d'en Francesc Madrid i d'en Salvador Pere Arnau.

I vindrà seguidament el món del tango. El món del tango, que anirem a escoltar a l'orquestra d'en Juan Maglio, Juan Maglio i la seva orquestra de tangos, que en aquest senyor el coneixien a l'Argentina popularment com Pucho. I era nascut a Buenos Aires. El títol del tango que porto és Póquer de Ases, d'aquell joc famós del pòquer, que és, deu ser una puntuació de les màximes, el Póquer de Ases. Aquest tango és del compositor també argentí Emilio Brumeri.

i vindrà un cantant dels Estats Units d'Amèrica del Nord, en Jenny McDaniels, que aquest senyor era de raça negra i era molt popular en la dècada dels 60, que va gravar molts discos. I el títol que ara el recordarem i que porto és El llaç espanyol.

I ara recordarem en el cantant argentí Agustín Irusta, que aquest senyor es havia fet molt popular perquè havia format part d'un trio argentí de cantants de tangos i melodies populars d'allà, que era el trio Irusta, Fugazot i De Mare. Però aquesta vegada ve com a intèrpret solista. Aquí el porto amb un vals popular de Nova Argentina, que era el Salut, Dinero i Amor, de les tres coses any en la vida, del compositor Rodolfo Chamarella, que pertanyia a una pel·lícula argentina que ja queda lluny amb el temps, que se'n deia Mandinga en la Sierra. Doncs ara recordarem la veu de l'Agustín Irusta i d'aquest popular vals.

0: I ara anirem a recordar un retall de com fèiem els programes amb la Maria Antònia Ranxo, ja aquí de molt llunyaixo, recordant el passat.
1: De 78 revolucions i potser queda una mica llunyana i la nostra missió és...
2: Tornar... La nostra missió és fer recordar aquesta de música, precisament aquesta.

0: Aquesta, no sí, una altra.
1: Sí, sí, aquesta,
0: bueno, una altra també se'ns n'escapa alguna, eh?
1: Sí, també.
0: Se'ns acola alguna.
1: Però hi ha altres erudits que amb les músiques...
0: Que hi entenen més.
1: Amb músiques més actuals hi entenen més. Nosaltres jo, almenys
0: bueno,
1: jo, sóc un ignorant de solemnitat amb músiques actuals. No em pregunti res. Pregunta'm d'allò tan antic.
0: D'allò tan antic sí, i doncs cap amb tot.
1: Sí, sí. Doncs a veure...
0: Que tens una petició.
1: Sí, sí, i tant que sí. Sí, i ja vaig dir-li a la senyora que em va fer la petició, la senyora Mercè, jo ja li vaig dir que posaria el primer de tots, o sigui...
0: Obriríem el programa.
1: En la graella de sortida.
0: Sí, la graella.
1: Sí, doncs seria el primer de tots, que m'ha demanat un fragment d'una opereta que amb ella, quan era petiteta, es veu que la va veure i li va agradar molt, que era El Conte de Luxemburg, El Comte de Luxemburg.
0: Una opereta, però molt anomenada,
1: sí. Sí, és que en aquells temps es representava moltes zarzuela,
0: sí.
1: I també dins el que podíem...
0: Però que tenia més categoria, com si diguéssim, sí, musicalment, que una zarzuela, no
1: sí,
0: una opereta.
1: Sí, però també tenien... Els adeptes de la zarzuela també eren adeptes de l'opereta.
0: Sí, sí,
1: sí. Sí, o al revés, sí. Doncs ara posarem un fragment que era molt conegut, que és quan es demana que li faci un petonet en la seva estimada o l'estimada en el gavant.
0: El Conte de Luxemburg, que està en l'imperi austro-húngaro,
1: sí,
0: això?
1: Sí,
0: està...
1: sí, bé, representava que era... No, això de Luxemburg representa que l'acció és en l'Europa central, en
0: sí,
1: aquelles monarquies.
0: Sí.
1: I jo havia conegut una senyora que li agradaven les pel·lícules, deia, de valsos i vestits llargs.
0: Ah,
1: saps que... Oh,
0: sí, sí, sí.
1: A tu també t'agraden?
0: Home, sí, sí, sí, sí.
1: Oh, diu, com disfruto amb els valsos i els vestits llargs.
0: O sigui, sí. Ell es trasladava a un palau d'aquells de, sí, del rei loco, tot allò que hi ha per Àustria.
1: Sí, esclar, i si eren aquells temps que això, dels vestits llargs, que eren les pel·lícules que es feien en aquells temps de la Sissi,
0: sí,
1: de l'emperatriu Sissi, i més tard, amb blanc i negre...
0: Aquesta l'emperatriu Sissi, es veu que viatjava molt aquesta dona,
1: sí.
0: Ja us veu que no...
1: I inclús va acabar els seus dies a Ginebra, que la van assassinar.
0: Sí, la van assassinar amb un estilet, amb una cosa
1: sí,
0: prima,
1: una anarquista,
0: prima.
1: Una anarquista,
0: sí.
1: Ella ni se'n va dar compte.
0: No,
1: o sigui, de moment, eh? Després sí, li van flaquejar les cames i...
0: Clar, perquè anava perdent sang,
1: i va
0: sí,
1: caure, i llavors es van dar compte, doncs, el que van assistir de la gran ferida que portava, però com que era una cosa tan prima, diu que...
0: Prima? Bueno, tenia la cintura, vull dir que...
1: No,
0: petita...
1: No, jo dic l'arma.
0: Ah, l'arma.
1: El que la van punxar, no,
0: sí.
1: Ah, sí, ella... Sí,
0: sí, jo l'he vist, l'estilet, el tenen amunt.
1: Jo el que havia conegut era la Romy Schneider, que
0: no,
1: feia el paper de la... que era molt guapa, eh? Una artista alemanya,
0: sí,
1: que també, en aquelles pel·lícules de la Sissi, la Romy Schneider estava amb la seva mare, que era la seva mare autèntica, la que representava que era la seva mare...
0: La seva mare en la ficció, en la pel·lícula.
1: Doncs era la seva mare autèntica, que em sembla que es deia Magda Schneider, que també era una artista famosa del temps de la UFA, que era la productora alemanya que van començar. I la UFA, doncs...
0: UFA,
1: sí. UFA, sí. Que llavors, aquí, quin hi havia aquí? Que hi havia la... aquella que... la Cifesa, aquí, o Leti Blay, o la Cifesa, sí. La Cifesa era posar... Sortia una torre, que representava una torre de València, i quan posaven la música de la Cifesa, era... Era com...
0: Jo el que recordo és que també com una espècie de piràmide o algo, i RKO...
1: Sí. I era com una mera, diem...
0: I de quina casa era aquesta, la RKO?
1: Era la RKO Ràdio, era una productora...
0: I eren en blanc i negre, que sí.
1: I era la bola del món, i llavors sortia com una espècie de torre Eiffel que llançava ratxos.
0: I
1: llavors em sembla que hi havia un avió que dava voltes al vol del...
0: Això ja no... Jo recordo això de RKO.
1: Jo el que també recordo, quan era petitet, que llavors tots es fixàvem en això, que hi havia Capitolio, Ediciones Capitolio, Huguet, i sortien totes les lletres, Capitol, i quan era Huguet, que l'últim era una T, la T corria, corria i es posava a dalt com una espècie de punxa i la T feia voltes. Ah. Feia voltes fins que es posava al lloc.
0: Està bé, està bé.
1: Els que ho havíem
0: viscut... Sí, havíem fet un bon muntatge.
1: Podeu recordar això, aquella T que dava voltes. Doncs anem per al conte de Luxemburgo, que si no, sí, se'ns posarà a ploure.
0: Home, no, que fa un bon sol, eh?
1: Sí, després si cas en parlarem, si fa bo, si fa sol. El conte de Luxemburgo, bé, disco de 78...
0: Cantada per qui?
1: Per la Margarita Cueto.
0: Ah, aquesta la Margarita Cueto, que era una senyora, que no sé d'on, una senyoreta, vull dir, que portava com un tupé davant.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt marcat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, jo crec que era mexicana.
0: Estil Estrellita Castro,
1: sí,
0: no?
1: I llavors el seu pertener era un Juan Pulido, que aquest era de Canàries.
0: Uh-huh.
1: I entre tots dos feien uns grans duets. I jo he gravat a 78 revolucions, porto aquest, doncs, el conde de Luxemburg, aquest fragment que li demana un petonet, i ja està fan.
0: Ah.
1: Sí, se sent, eh? Encara que sigui un disc de pedra, sentim-ho, doncs. Ah.

0: també.
1: Ah, jo recordo que la meva mare, quan era petita...
0: Ja ho he vist, ja ho he vist, que anaves, que por favor...
1: Por favor, dame un beso y verás que la dicha del amor es la...
0: Mayor felicidad.
1: La mayor felicidad, però no de feia, és la mayor...
0: Sí, ho ha fet, sí, sí. Però bueno, hem de tenir en compte, per això, que aquesta lletra era una adaptació, perquè no era
1: l'autèntica.
0: Era d'en Franz Lehart, això. El que passa que llavors l'adaptació
1: sí,
0: va fer-ho molt bé,
1: Va anar... Això del petonet està bé, sí.
0: No, els petonets sempre van bé. Sí, diu, un petó mai va tot sol com va de veres, oi? Sí, sí, com va de veres, després ja miren molts. Després d'una miren molts.
1: Hòstia, és com les cireres.
0: Sí, sí, sempre ho deien, sí.
2: I ara passarem a la gran diva Maria Callas amb un fragment que es titula Una voce poco fa, de l'òpera El barbero de Sevilla, del compositor Gioachino Rossini.

L'Lilian de Celis, la veu del coplé, que va tornar junt amb la Sarita Montiel a recuperar els coplés antics que ja quedaven lluny. I una de les seves gravacions que ara porto, de l'Lilian de Celis, que en va fer moltes, és un coplé que va ser molt famós, es va cantar molt i encara es canta, Cruz de Mayo Sevillana, dels autors Valverde i Fondeanta.

0: palmas en la plazuela.
1: I fins aquí l'espai de les recordances musicals que amb molt de gust us ofereix un servidor, Josep Pons. En els dies del comandament dels aparells del so hi ha hagut el César Escobedo. I una salutació a les emissores que també passen aquest programa. Adéu-siau a tothom i ens tornarem a retrobar amb un

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

0: RAC1 Plajant, amb Caral Pedemonte.
1: El grup Trèvol treu el disc Folk d'Extra Radi i inclou un tema amb coble. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup Trèvol treu el seu primer disc Folk d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una cobla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Cobla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urtí estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flàvia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Hi haurà do de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.
2: Do de terra ferma. No és valor el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat diuen es desfà en descampats polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que veuen de la música tradicional dels Països Catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'Extra Radi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes, un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També en banda han tret Almíbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu Lo Pardal, o també amb Cobla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una cobla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert, el flabiol Magí Castro, els tiples Quim Vinyes i Bernat Carrera, a la tenora Kirsa Ejea i Pere Bages, també a les trompetes Joan Salvador, als fiscorns Ignasi Bofill i al contrabaix Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista santpolenc Kirsa Ejea, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de cobla, de fet, de la Cobla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant, com explica aquest concepte d'Extra Radi, que va més enllà de la ciutat.
3: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extra Radi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de, bueno, de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació. Un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels Països Catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet, la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb la Turugaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional. I de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla, però també dolçaines. I llavors vam demanar al Kirsa Ejea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
1: I tant que sí, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fait, l'arranjador del tema, Kirsa Ejea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i ens recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extra Radi. Anem-lo a escoltar aquí, al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge, i amb un acte central, com dèiem, diumenge, a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Urtió, Niol Masdeu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials, d'una ballada amb la Bisbal Jove dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols, o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles, la principal de Llobregat, la Marinada i la ciutat de Girona, en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell, el Pla del Castell de Tona, amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva, perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la principal de Banyoles, que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: xisplejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
2: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera Capdebrot edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana, és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el bis per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Capdebrot Edicions en declaracions al Cuplejant.
3: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a la Plec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: www.doblejant.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Doblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puigtió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Això era la darrera estrena d'Enri Cortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, tiblaire de la cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tible Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà. Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
0: I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana.

0: Doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Això era Blanes, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives en aquest cas. Amb aquest acte només en destacarem aquest perquè és que centrarem tots els esforços en ser a l'Aplec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de l'Aplec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà l'Aplec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà l'Aplec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de l'Aplec a cantar. I és que músics i públic, tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també, que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de Coble Més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de l'Aplec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de l'Aplec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez, Ribot, i les coples seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 2:15 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la copla Sant Jordi dirigida per Miquel Massana i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de l'Aplec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os a les 10 i a les 4, amb una aplec, amb les coples Marina de Montgrins, la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, ho recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a l'aplec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la principal de Llobregat.

0: Això era Encanteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra. La Copla de Cambra de Catalunya ha editat l'antologia de Josep Serra i Bonal. És el volum 6 extra i l'enregistrament es va fer a l'abril de l'any passat, dirigida la Copla per Bernat Castillejo. El disc és necessari, diu Concepció Ramió, que ha escrit el text del llibret, perquè Josep Serra segueix sent, diu, aquell autor inolvidable, permeable i encara molt desconegut, i afegeix potser massa. El disc l'edita Músics per la Copla, que amb aquest volum tanca el recull més exhaustiu de les sardanes del de Peralada, amb títols tan genials com No te'n vagis, amor meu, T'estimo, o Jorn alegre, o A cau d'orella. L'antologia també recull sardanes com El despertar d'un somni, que l'autor escrivia l'any 1900, o La pubilla empordanesa, a més de La reina de les flors, o Idili, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Copla i és molt interessant perquè el llibret Ramió i recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idili de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Cuplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Anna Abad i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga, per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Bolet anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer, diguéssim, projectes, no? I afegeix, doncs, una sardana, que és l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest Bolo 02. Tot són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que Bolo 01 té la pretensió, atenció, de Bolo 02, Bolo 03, Bolo 04, Bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer, que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb la Plec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Cublejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flavia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a cublejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
1: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a altra volta. Aquesta és una nova edició de Ràdio Avenera amb Rafael Corbí. Va tenir èxit la setmana passada la programació, el que us varen portar, i per això avui repetirem un xic el que varen oferir. No les mateixes peces, òbviament, sinó que el que farem és escoltar els mateixos protagonistes, amb alguns d'ells, com per exemple aquest, l'asturià Pipo Prendes, de qui la setmana passada havíem escoltat allà en l'Havana, i avui us hem portat aquesta rendició espectacular que va fer del tema 20 anys. Doncs bé, la setmana passada us presentàvem aquell grup que de joves que ens aportaven el disc, l'EP, Si desembarco al poble, del qual havíem escoltat tres peces. Bé, doncs avui, d'aquesta formació de Gairó, escoltarem tres peces més, i així completem les sis de l'àlbum. Això és una de les clàssiques, sens dubte, de casa nostra, la peça que es diu Lola la Tavernera, tan meravellosa, aquesta manera tan coneguda, que explica la història, manera rumba, deixem-ho dir així, que explica la història d'amor entre un mariner i una dona de taverna. És un vincle marcat per les trobades, les absències i el retorn a port. L'han volgut versionar, en aquest cas, amb un estil més salsero, perquè sigui enèrgica i ballable. Els escoltem, de Gairó, amb Lola la Tavernera.

versió d'aquest clàssic de casa nostra ja, la peça Lola la Tavernera. Carles, què t'ha semblat? A veure com fan Tagueiro. És una formació, això vam explicar la setmana passada, de quatre joves del Maresme que han donat un cop d'ull, han revisitat, com si diguéssim, el món de l'avenida. Aquests quatre xicots que ens presentaven aquest EP i que esperem ben aviat més nova música per part d'ells i també veure'ls en alguna possibilitat també en directe. Ens han portat la seva música amb peces com, per exemple, aquesta que es diu Oli d'Oliva, un homenatge al territori mediterrani i al seu imaginari col·lectiu. A través d'un relat d'amor carregat de metàfores, dibuixa el caràcter del Mediterrani, que és lluminós i profundament arrelat a les nostres tradicions. Musicalment, es mou entre l'habanera i el bolero, fusionant la nostàlgia i la calidesa pròpies d'aquests estils amb una sensibilitat actual. Oli d'Oliva.

Doncs així arribem al final d'aquesta presentació, tres peces la setmana passada, tres aquesta, d'aquest nou exponent del món del cant de taverna dels Havaneres. He dit el Maresme abans, de fet són de Premià de Mar, la Júlia i el Ricard Moner, l'Enna Bravo i en Roc Ramoneda, que es va donar a conèixer la tardor passada a través de les xarxes socials d'Instagram i de YouTube i que ja havia publicat diverses cançons. De fet, n'escoltarem alguna més de la seva producció properament. Aquesta és la que tanca aquest recull que us hem ofert, una altra de les peces del grup de Gairó que ens acompanyen. La peça porta el nom de Quan tornis. Es troba amb aquest EP de 6 cançons que us hem ofert. Quan tornis és una balada inspirada en l'àvia d'en Ricard, un dels integrants del grup. El seu besavi era mariner i passava llargues temporades lluny de casa. La cançó parla de l'espera i de l'enyorança cap a una persona estimada, en aquest cas, l'absència d'un pare.

Així els hem escoltat, els de Gairó ja han registrat, però, com he dit abans, el grup de Gairó es varen donar a conèixer a través de les xarxes socials. El passat 2025 varen publicar dues peces als seus comptes d'Instagram i de YouTube. D'allà mateix hem pogut extreure aquestes dues primeres. Varen debutar, per dir-ho així, si es pot dir d'aquesta manera, amb la seva primera habanera. Va ser el novembre del 2024 que la varen publicar. Concretament, varen versionar el tema anomenat A Cau d'Orella. I una mica després ens varen portar el mes de desembre del... He dit el 25? No, era el 24, perdoneu-me, era el 24. El desembre del 24 ens varen portar la seva segona habanera. Una versió perfecta per escoltar del Mare Vull Ser Pescador. Les escoltem les dues amb els de Gairó, des de Premià de Mar.

Doncs bé, així els hem sentit amb una nova edició de Ràdio Havanera amb Rafael Corbí a Ràdio Palafrugell i a radiohavanera.cat, la nostra emissora 24 hores al dia, perquè no tingueu ni un moment que us podeu quedar sense cant de taverna, sense havaneres o sense sonso, també és relacionat amb el mar, sense música relacionada, com per exemple el que us porto d'avui, perquè del seu àlbum 30 aniversari vull que escoltem música també des del nord de l'estat espanyol, d'allà d'on venia en Don Pelayo en aquell moment. Cuarteto Torner, en Joaquín Méndez. Això es diu La mina i el mar.

meitat del nostre programa i havent escoltat doncs, aquest quartet de Turner, en Joaquín Méndez, La Mina i El Mar, una manera diferent d'aprofundir la música tradicional a llent de nostres fronteres, que deia aquell. Escoltem des de la estimada, bonica i meravellosa illa de Menorca a una de les seves intèrprets més destacades. M'encanta com canta la Joana Pons amb ses guitarres. Això es diu Cançó de la Mar.

Que nits de vella, Tamariu, la nostra Tamariu, amb la interpretació de la formació Habana Xica. Avui escoltarem alguna peça que no havíem sentit mai d'aquesta formació. N'havíem escoltat unes quantes al llarg de tots els nostres programes, però no aquestes, no aquesta versió de Tamariu, no aquesta versió també d'un tema preciós que es diu Plora Guitarra, amb Habana Xica, a Ràdio Habanera.

Molt bona música, la de la formació va així que a través dels anys plora guitarra. Aquesta ha estat la peça que acabem d'escoltar. I una darrera que volem recuperar d'ells és també la versió realitzada a tota una icona de la música de casa nostra, com és el tema Llop de Mar, que escoltes ara mateix a Ràdio Habanera.

Escolta Ràdio Habanera amb 24 hores d'habaneres i cant de taverna a radiohabanera.cat i a radiopalafrugell.cat.

Celebrant també amb el nostre programa i fent-ho de tant en tant amb cançons de la discografia dels Cremats al seu 30è aniversari. Ho han fet amb aquest Chan Chan, que acabem d'escoltar des del 2008, i ho farem també amb Lo País Meu, que varen publicar uns quants anys abans. Allò era el 1988, si no recordo malament, que de vegades passa.

Amb un comiat del nostre programa com el record que hem efectuat a la Barretina, la formació de Malgrat de Mar amb aquesta peça, La vella Lola, l'hem escoltat. El punt i final del nostre espai la posen ells mateixos, la Barretina també, però amb un recull de sardanes. Serà fins la setmana que ve aquí a Ràdio Havanera amb Rafael Corbí i les 24 hores del dia a Ràdio Havanera. .cat, la nostra pàgina web, el lloc on escoltar Havaneres i Cant de Taverna les 24 hores al dia. Adéu-siau.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
4: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
5: A on?
4: Elreidelarajola.com.
6: Ràdio Palafrugell.
7: Ràdio Palafrugell.
6: L'emissora pública municipal.

0: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.
1: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.
2: Més no vull patir.
1: Porto massa temps mig ensopit.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972-170277.
4: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell.
1: Yeah. You know.

0: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
4: Can Cou Cou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Montràs.
3: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
4: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2 al Teatre Municipal de Palafrugell. La Miranda Presley, una icona del món de la moda que està al capdavant de Runway, s'enfronta a un nou repte. L'Emily Charlton, la seva amiga assistent, s'ha convertit en una influent directiva d'una companyia de la competència. Podrem veure la pel·lícula divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5 de la tarda a 7:45 del vespre en versió original en anglès i subtitulada en castellà i doblada a 9:45 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
3: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella i el Franca Mariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
2: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny, prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. Carwashcostabrava.com. Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40ª marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
4: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de
5: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
6: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
5: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
6: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
7: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

Casa Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

atkal. Si tu t'has perd entre el fred.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Sibuixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: too.
1: Tu hi ets i nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció, agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

0: res més. No cal res més.
1: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. Els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Som-hi.
1: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: El so de Palafrugell, l'escoltes...

0: Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. ...45 anys, amb Ràdio Palafrugell.
1: No era lo perfecto, fuimos inertes.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar. 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amellers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
3: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
2: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
3: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la Rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
4: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: La música que es crea a casa nostra sona primer a Ràdio Palafrugell.
1: Sempre m'he vist legal, m'he vist com cal, un sabesta que creia universal, però un dia ho vaig veure clar. El que es porta a rebre i no donar, aquest món està jugant, el món al revés. Miro l'espectacle des del meu seient, l'escena és depriment. Mals actors, pitjors arguments, secs i geperuts i a més tossuts.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
5: Escoltes a continuació Top Country Music, la música country d'actualitat, tal com sona avui en dia amb Rafael Corbí.

l'actualitat de la música country. Soc Rafael Corbí i aquest és el repàs setmanal que fem a les llistes de Music Row, el Country Breakout Radio Chart. Hem començat amb la novetat més alta de la setmana amb el cantautor i guitarrista de 22 anys, originari de Lancaster, de Kentucky. Aquesta és la música d'Alex Miller, que debuta al 69 amb Just a Mom. Darrere seu, el famós Ian Munsick, Love is Blind, número 75. You

Així ens arriba aquest artista fenomenal, al meu entendre, que ens arriba des de Sheridan a Wyoming. Ian Monsic, excel·lent cantautor, que ens porta molt bé els ritmes tradicionals de la música country, fet, això sí, bastant més modern. Debutava el número 75 i el 76, aquesta cançó que us presentàvem la setmana passada a càrrec de la Sophia Lee Davis, aquesta artista que ens condueix al Hey Rita, que és el seu nou senzill. Així sona entre nosaltres la cantant independent que fusiona excel·lents estils.

0: La Sophia Lee Davis és originària de Hampton Beach de New Hampshire, situada a la regió de Nova Anglaterra, i debuta aquesta setmana al 76 amb Hey Rita. I el número 77, darrera novetat de la setmana al Country Breakout Radio Chart, el tema Country Race Her, de Greg Pratt.
1: She had a two-tone F-250 cranking up a little Joe Diffie, filling her tank up next to me. Must have been map code destiny. Looking sweeter than Tupelo honey, shining brighter than jukebox money.

Feia setmanes que no escoltàvem amb aquest cantant i compositor canadenc, nascut el 1996, una de les grans revelacions del gènere gràcies a la seva veu esquinçada i l'honestedat de les seves lletres. És un personatge carismàtic que arriba per primera vegada al top 5 amb aquesta cançó, que es diu Hate How You Look. 31 setmanes en llista, puja del 7 al 5. Número 4, repetim, 20 setmanes per South of Sanity de Zach Top.

4, Zach Top, South of Sanity, baixant del 2 al 3, l'ex número 1, 18 setmanes en llista de Musical, i trobem una preciosa cançó que ens aporta un cop més en Riley Green, aquest Change My Mind, que ha captivat el món de la música country i també més enllà. If you showed up, I wouldn't let you in.

Sembla que de moment no hi ha ganes de deixar el top 5. L'anirem escoltant aquesta cançó de Riley Green, Change My Mind, el número 2, pujant des del 3. També una cançó que havia arribat al número 1, 17 setmanes a la llista de Music Row, i porta aquest fabulós tema de Tucker Wetmore, que porta el nom de Run It.

0: Number one of the week.
1: La música de la fabulosa Ella Langley continua per tercera setmana consecutiva el número 1 amb el seu tema Be Her, escrit per ella mateixa amb Jordan Schmidt, Smith Anquist i Hardy, la cançó del seu àlbum anomenat Dandelion, número 1 de la setmana, després d'estar-se ja 10 setmanes a la llista de Music Radio.

0: excel·lent cantant i actor. Aquesta setmana lidera la minillista del On Deck Soon to be Charting, cançons que aviat poden estar a la llista de Music Row. És en Jet Jorgensmeyer amb aquest tema Nothing on You. El següent, aquesta minillista, és Calder Allen, cantant d'Austin, Texas, amb una preciosa balada anomenada Daylight Saves.
1: It's been a long time since I've remembered. It's been some hard times, I choose to forget. It's been a long ride, just wanna be back home.

desprendieu d'aquesta cançó que és meravellosa, igual que també aquest senzill d'aquesta excepcional cantant i compositora anomenada Casimus Graves, que una vegada més ens sorprèn amb un àlbum realment meravellós. D'aquest disc ens arriba la cançó que ara mateix us presentem i que ben aviat, de ben segur, almenys al meu entendre, hauria d'estar a dalt de totes les llistes. La cançó es diu Lonely's Girl.

meravellosa intèrpret de Golden, Texas, on va néixer el 1988, Cosmos Grace, i aquest Lonely Gangel. En Jacob Hadgworth és un destacat cantant i compositor que va guanyar una gran reputació a Nashville escrivint grans èxits per a altres artistes abans de llançar la seva pròpia carrera com a intèrpret. De West Plains, Missouri, aquest és el seu senzill, la cançó anomenada

Cyber Hamforth, excel·lent. What took you so long és aquesta cançó que acabeu d'escoltar. Ansel Brown amb una cançó de l'agost de 2025 que ara comença a destacar-se. És un dels artistes emergents reconeguts per la Country Music Association. Un artista que ens aporta aquesta cançó, com hem dit també, del seu EP de debut The Rise. Ens arriba amb aquesta cançó We Make America Run, un dels seus senzills més populars d'estil blue collar que dona veu als treballadors del país.

que interpreta, ens arribava amb aquest We Make America Run, Ansel Brown. I per acabar aquesta minillista de l'On Deck, Soon to be Charting, una de les cançons d'un cantant de la zona central de Virgínia. Es diu James Temelkov i aquesta cançó porta el nom de Cowgirl at Heart.

Una preciositat de cançó, sens dubte, aquesta de la Langley amb Morgan Wallen. Acabem el nostre programa amb Be By You de Luke Combs, que puja del 75 al 47, una de les grans pujades de la setmana. Fins la setmana que ve, com no, aquí al Top Country Music.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2 al Teatre Municipal de Palafrugell. La Miranda Presley, una icona del món de la moda que està al capdavant de Runway, s'enfronta a un nou repte. L'Emily Charlton, la seva amiga assistent, s'ha convertit en una influent directiva d'una companyia de la competència. Podrem veure la pel·lícula divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5 de la tarda a 7:45 del vespre en versió original en anglès i subtitulada en castellà i doblada a 9:45 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
3: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
4: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
5: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

0: Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
2: 45 anys, amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Petrolis Costa Brava.

0: Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
2: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Al teu costat.
3: What's up? It's Dua Lipa. Dua Lipa.
2: Ràdio Palafrugell.
4: L'emissora pública municipal. Dance.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta potser de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca. Ràdio
4: Palafrugell. Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
5: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
4: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
5: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
4: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
6: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Sibuixó de Palafrugell. ASB Motor.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu. Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: get robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out, we out.
1: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
2: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al pavelló d'esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: ofertas per poder saber qui som.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: restaurant cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins, especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
4: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
5: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
4: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
5: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
6: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Som en aquell moment de l'any en què tot acaba coincidint en dates molt properes. Així que serà impossible que entri tot abans d'acabar la temporada. Però el que quedi pendent aquesta quedarà per la següent, com ja hem anat fent aquests últims anys. Avui hem apostat per la immediatesa. Teníem dues propostes per triar i finalment ens hem decantat per The Voice, amb la cinquena i última temporada. Hem fet seguiment d'aquesta sèrie des del principi i avui culminem els especials dedicats a la sèrie, tot i que, si els spin-off que vindran valen la pena, segurament tornarem en aquest món. De sèries se n'estrenen moltíssimes, però poques són les que passen a la història. The Voice serà una d'elles, per un motiu concret, per construir un dels millors dolents de la història de l'audiovisual, en Homelander d'Anthony Starr, que ja és història de la televisió. Per analitzar la cinquena i última temporada de The Voice de dalt a baix, avui us acompanyen en David Callahan Ruiz, la nostra productora, la Marta Sanz, i qui us parla, l'Ignasi Herbat, en la direcció i presentació. Us recordem que podeu subscriure-us i analitzar tots els programes a iVoox, així com Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, també en vídeo, disponibles tant al web com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. Prepareu les crispetes, perquè el viatge pel fantàstic d'aquesta setmana viurem l'enfrontament definitiu entre Homelander i els nois. Comencem!
1: My power is absolute. At heights no one's even dreamed of. But I have a bigger destiny.
2: Oh, praise be. And what is it?
3: All right, let's get to work, yeah?
4: We think that Homelander is looking for the V1.
5: It's Voss's first iteration of Compound V. If Homelander got his hands on some, he'd be immortal.
6: We need to run while we can, however we can.
7: We hit him with the virus while it still works. They kill every fucking suit on the planet.
0: I aquesta setmana parlem de la cinquena i última temporada d'aquesta sèrie satírica de superherois de Boys, recordem, basada en la col·lecció de còmics creada per Garth Ennis i Derek Robertson, que ha estat produïda conjuntament per Sony Television i Amazon també, amb Eric Kripke com a showrunner. Per parlar d'aquesta sèrie tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Com estàs?
8: Molt bé.
0: I tampoc pot fallar avui entre nosaltres en David Callahan Ruiz. David, com estàs?
9: Hola, què tal? Molt bé, molt bé, molt bé.
0: La gent no ens veu avui.
9: A punt per fer el que faci falta.
8: No,
9: hem de parlar d'aquesta sèrie.
8: No et poden veure, però nosaltres estem entusiasmats amb el que veiem.
0: Sí, una mena de disfressa Homelander, més o menys seria la cosa.
8: Et falten les àligues.
9: Un homenatge a un personatge que val la pena fer esment.
8: Analitzar.
9: Ja en parlarem, no?
0: Sí, perquè bueno, ara us pregunto l'opinió, no? Però sé que em direu que una vegada més monument a Anthony Starr, que es mereix tots els premis haguts i per haver durant aquests 7 anys per interpretar aquest personatge de manera tan impecable, aquesta gestualitat que té. És un tio captivador al màxim, és un actor amb un carisma desbordant i la seva interpretació ha construït ell solet un dels millors dolents de la història del cinema i de la televisió. Vull dir que això no és gens fàcil aconseguir-ho. I tot el mèrit per ell.
9: Sí, home, és que jo crec que és un dels pilars, no?, de tota la sèrie, que és aquest personatge, Homelander, o sigui, la trama i subtrames van al voltant d'aquest personatge i, bueno, i ara en parlarem, no?, que es tanca, jo crec que de manera bastant rodona, tot plegat, però que, home, aquest personatge és... Per mi és meravellós, és una volta al superheroi clàssic i, bueno, de la manera més psicòpata possible, la veritat.
0: Correcte. I la temporada, Marta, què t'ha semblat?
8: Aviam, jo com a tancament em sembla molt bé. Que tanquin bé una sèrie és difícil i jo crec que aquesta està molt ben tancada. M'agrada molt com la... Sí que és cert que m'ha posat nerviosa certes trames, sobretot entre l'equip aquest d'en Butcher, del carnisser, perquè ell és caos i impregna caos i fins que no s'han redreçat una mica m'havien posat nerviosa.
9: A mi me fan riure, de lo bèstia que és. Però després té moments, i també has d'entendre el personatge d'on ve, no? Que ja de petit ha estat tancat, li han menjat el tarro, l'han convertit en el que és. De fet, ell és una víctima.
8: L'han convertit en un semideu, també, no? Li deien que...
9: Sí, sí.
8: Tot el que volia arribar a fer...
9: Ell és una víctima. Quan t'expliquen ell d'on surt, és una víctima de petit.
0: Sí.
9: No ha tingut infantesa. L'han agafat i l'han entrenat per ser una arma.
0: Aquí hi ha un trauma que, de fet, la sèrie explora amb la incorporació de Soldier Boy, que deies ara, que és la relació de pares i fills, i en aquest cas, doncs, ell, la mancança d'aquesta figura paternal que ha buscat tota la vida sense èxit, i ara que té el pare biològic, veu que pot connectar amb ell, que és una cosa que no s'havia explorat, em sembla que és la tercera temporada on surt el personatge de Soldier Boy, i està molt bé la tornada de Soldier Boy aquí, primera, per la intenció que tenen, no?, aquest spin-off centrat en els primers anys de Soldier Boy, etcètera, Vogue, però això ha estat més secundari que no pas la trama principal d'ell, que ha estat aquesta connexió pare-fill, no? I crec que s'ha explorat molt bé i m'ha agradat. Que al final això és una sèrie de pares i fills. És a dir, el mateix li passa a Homelander amb en Ryan, no? El mateix li passa amb en Butcher, amb el seu pare, i també li passa al mateix temps amb en Ryan. Vull dir, les relacions paternofilials malsanes són el nucli narratiu de la sèrie. I el fet de no tenir aquestes bones relacions porta els personatges a ser com són. Un psicòpata sense cap mena d'empatia, com és Homelander, i un altre tipus de psicòpata que ens hi podem sentir, però més identificats, que és Butcher, que és, no diríem que és el bo, però diguéssim és menys dolent, no? o vol solucionar, i ja parlarem del desenvolupament del personatge. Però sí, tot va en funció d'aquestes relacions de pares i fills.
9: Però
0: sí que és veritat que potser és que tot es resol o l'últim capítol resulta a vegades una mica precipitat amb el sentit que passen coses prou importants que tu poguessis aprofundir-hi en un sol capítol, per exemple, tot l'atac a la Casa Blanca, jo crec que això donava per un capítol sencer d'una hora, no per al final 20 minuts que acaba sent, no? Aleshores és com que has estat tota la temporada potser no acabant de distribuir ben bé els tempos, no? És a dir, podies haver donat més temps a respirar aquest final. No és que el final no estigui bé, perquè és un final rodó que crec que tanca, i fins i tot inclús diria que s'apropa massa al còmic per lo diferents que són els personatges respecte al còmic, perquè jo sempre ho he dit i ho torno a dir. A mi el còmic no m'acaba de convèncer. Trobo que la sèrie és molt millor que el còmic, els personatges estan molt millor definits. El còmic a vegades sembla escrit per un adolescent de 18 anys, moltes de les coses, i crec que aquesta sèrie és molt més madura i li donen tota una part que em sembla molt més interessant i m'agrada mil vegades més la sèrie que no pas el còmic, no?
9: Estic d'acord, perquè he llegit alguns còmics i penso exactament igual. Jo crec que el còmic no està mal, no està malament,
0: no.
9: Però és la matèria bruta per fer una cosa més polida.
0: Correcte.
9: I això és la sèrie. Això és la sèrie.
0: Sí que m'ha sorprès potser aquest canvi de to no tan polític i més religiós que té la temporada, no? Perquè és veritat que fins ara s'havia parlat bastant de política, tot i que durant la missió de la sèrie el mateix Donald Trump va penjar una imatge seva, no sé si feta a Mia o no sé què, a través del seu perfil, veient-se ell com una figura religiosa. O sigui, a vegades la realitat acaba superant a la ficció. Això en paral·lel a la missió de la sèrie, no? Vull dir que a vegades són coses que flipes una mica, no? O el mateix Elon Musk amb la reacció que ha tingut davant del final de la sèrie, no? I aquell personatge que envia l'espai Homelander, que és una paròdia d'Elon Musk. Que, I com ha reaccionat Elon Musk dient que primer que ell no havia vist mai la sèrie, menys preant-la d'aquesta manera, i després de dir que no havia vist mai la sèrie, va criticar obertament el seu final, no? Fins i tot diria que potser ha arribat a crear una certa tendència o una opinió en contra de la sèrie a través de, com que ell domina Twitter i pot que pugin les opinions negatives i fer baixar les positives, pot remenar la xarxa com vulgui, aquí ho tenim. De fet, Kripke, el showrunner, ha dit que aquesta era la segona millor crítica de la sèrie, no? Que a Elon Musk no li hagi agradat al final, per tant, és la satisfacció absoluta.
9: Sí.
0: I també hem tingut, abans que parlaves de coses que aquest pla no surt bé i tal, al final això del virus ha sigut una mica el MacGuffin de la temporada, no? És a dir, estan tota la temporada darrere el virus, el B1, no? Aquesta... I al final tot s'acaba resolent amb una cosa que ja estava allà de temporades anteriors i que al final tant de virus i no ha servit per res el virus, no? El MacGuffin de la temporada.
9: En cap temporada, pot haver una temporada que t'agradi més o menys, però en línies generals jo crec que la sèrie ha mantingut una regularitat interessant, entretinguda, amb dosis d'humor, de gore, d'acció, etc, que jo estava disposat a comprar una o dues temporades més.
0: Sí, sí.
9: Però bueno, estic d'acord amb tu que es trobarà a faltar, sí.
10: Surprise! Welcome, William. And you. The gang is almost all here. Oh, and you never told me that this one's nickname is...
0: Doncs anem pel primer capítol d'aquesta temporada, aquest que porta per títol 15 polzades de pura dinamita. Okay. I aquí tenim, vaja, tres temes, més o menys, els quals podem comentar i ara vosaltres ens dieu. Un, que és aquesta filtració del vídeo del vol 37, que és un tema que estava pululant des de la primera temporada de la sèrie. L'altre és tota la trama aquesta que succeeix en els camps de llibertat. I l'altre tema important, que també és en aquest primer capítol, que ja t'està volent dir aquesta és l'última temporada, és la mort d'Atrain en mans de Homelander directament. O sigui, allò de mans, o sigui, literal, podríem dir. I no sé, què voleu comentar de tota aquesta part, va?
9: Estava clar que aquest moment, no, de la història, que si no recordo malament, la sèrie comença amb això, no, amb aquest vol.
0: Sí, sí.
9: Amb aquesta acció. Tard o d'hora havia de sortir, però també era previsible que es justifiqués que era un vídeo fet a Mia, no? I que era per desprestigiar Homelander,
0: etcètera. Però això ara,
9: etcètera,
0: no? David, perquè quan es va fer aquell vídeo, en aquell moment ningú havia pensat en la IA que seria capaç de fer el que està fent
9: avui
0: en dia.
9: Ja. Sí, sí. És cert. En aquell moment ningú... ho tenia
0: perquè
9: plantejat.
0: Jo tenia, molt clar, una... jo tenia molt clar que el dia que es fes públic el vídeo, Homelander ja aniria... es trauria, diguéssim, la careta davant de tothom i començaria a matar a gent sense cap mena de complexa, no? Això era com el vídeo, era l'únic que el retenia. I...
9: és que acabes de dir una cosa que potser és el que li ha faltat a la sèrie, no? Que en Homelander es tragués la careta i comencés a dir no, ara aquí es farà el que jo digui, no? La sèrie amenaça amb això, però no arriba en aquest, no arriba, no, a aquest punt, no? Però jo crec que està ben, com a mínim, ben reconduït. Per això de la IA que ha sortit aquests últims anys, no? Quan es fa la primera temporada, doncs és veritat, la IA no és una realitat com ara, no? I s'ha justificat per aquí, crec que de manera molt hàbil. Llavors, jo també pensava que això el ficaria en problemes, però bueno, al final també una mica en la línia del polític avui, de primera línia, que sempre, d'una manera o d'una altra, sempre se'ls salva. O sigui que...
0: Bueno, i està bé això de posar-li sis dits, no? És com manipular les imatges. Ho veieu com que és IA perquè hi ha un dit de més i bueno...
9: I a més està molt mal fet.
0: Ja.
8: Aquí jo el que... me n'he recordat des de la Queen Maeve, que era un personatge molt bo, que a mi m'agradava molt perquè feia molt de contrapès en Homelander, i també la citen, no? L'esmenten en alguna ocasió al llarg d'aquesta temporada. I d'altra banda, crec que aquesta massacre que vosaltres heu trobat a faltar no crec que fos la idea principal, perquè sí, l'Eric Kripke ha dit que la seva... premissa per a l'hora de crear el guió per aquesta cinquena temporada era fixant-se en sistemes autoritaris, dictatorials, d'altres països del món, per acabar segurament trobar moltes coincidències amb l'ascensió de Trump, no? L'elecció i com ha anat perfilant també la seva autarquia, diguéssim, als Estats Units. normalment no és morts tan evidents i davant de càmera i massacres, no? Ells el que vol fer és un genocidi, al final, no? En Homelander vol fer un genocidi, però fora de les càmeres. O sigui, ja l'última seria com una pataleta increïble que la podia haver fet, eh? Perquè Homelander fa aquestes pataletes i esclafa caps. No, quan algú no li acaba d'agradar o no li encaixa, doncs, ostres, que és que mata el president dels Estats Units.
0: Sí, sí, sí. Que això també em va sorprendre, eh? Mata el president i...
8: I no passa res.
0: I com que no passa res, vull dir, entra la vicepresidenta...
8: És un magnicidi i... Bueno. Que... I no passa
9: res. Jo ho esperava, eh?
0: Sí,
9: jo,
0: sí, sí.
9: Jo crec que ha trigat a passar.
0: Clar.
9: Però, vamos, ell ja fa temps que actua com un president encobert, no?, d'alguna manera... Sí, bueno, el president és per mantenir les formes.
8: Però és un president... Clar, aquí està molt ben travat com va ascendint el poder de Homelander. Està molt ben pensat i molt ben guionitzat. Si ens fixem en això, no tant amb el MacGuffin aquest que m'ha posat molt nerviosa del virus i de la vacuna aquesta, del veu. Bueno, no és una vacuna, no? És el virus mateix originari. M'ha agradat molt com ha anat ascendint en el guió i ascendint en com els sistemes feixistes van d'alguna manera sumant acòlits i rentant caps i cervells a la població. I en aquesta ocasió potser ens sona molt lluny, però crec que aquest cristianisme blanc supremacista a ells els hi toca de molt de prop, als Estats Units. I els senten... I poden empatitzar molt, i la sàtira crec que encara és més punyent si vius allà i ets allà i ho vius allà.
0: Aquest capítol també tenim temes impactants, no? Com Butcher acaba matant el seu pare. Que
8: home,
0: també
8: matar
0: és,
8: el pare, això...
0: Una cosa...
8: Això, com els grecs clàssics ja, diguéssim,
9: aquí,
8: ja ho treballaven.
9: Jo crec que és el gran episodi, per mi, de tota la sèrie, és el gran episodi en el que queda clar que Butcher és dolent, no?
8: Mm.
9: O sigui, fins a aquest punt, no? El veus més com un antiheroi, no? Que és molt atractiu, mola, no? La manera, no? La gabardina, aquestes maneres de fer i tal. Però amb l'episodi del pare... ja veus que el costat fosc també ha guanyat, no? És una mena de Homelander. S'està convertint en un... Realment en un dolent, no? Pròpiament. Li salven, pues, les relacions que té amb el grup i alguna cosa més, però dius, ostres, aquest esperit venjatiu amb el pare i al final el mata. El mata fora de càmera, però el mata, no?
0: Sí, sí.
9: Llavors, sense cap mena d'escrúpol, dius, ostres, això...
8: També és veritat que té un factor de lleugeresa, que és que el pare està molt malalt de càncer. Llavors...
9: Per estalviar-li el patiment, vols dir tu. Però no dona mai aquesta sensació.
0: Ja, no, dona que vagi a venjar-se.
8: Però hi és, o sigui, és veritat...
9: I a més treu pit, de que s'ha venjat, perquè després en una seqüència posterior, em penso, ara no sé amb qui parla, que ho diu. Diu, no, l'he matat, està al fons del riu, no sé què, perquè l'he matat, i a més treu pit.
11: It's good. Wait, is that...
0: Doncs va, anem al capítol 2, que és aquest Teenage Kicks, que bàsicament aquí tenim el retorn de Soldier Boy, que ja en parlàvem una mica abans, no? Que el Homelander el torna d'aquesta cambra on estava congelat. L'altre és el treball entre en Butcher i el doctor Samir, que estan treballant en aquest virus. I...
8: Bueno, el té lligat.
0: Sí, sí. I llavors tot el que transcorre a la casa d'aquests Teenage Kicks entre en Huey, en Butcher i la Kimiko, no?
8: Això se m'ha fet molt feixuc. Però
9: aquest és l'episodi aquell de l'home de pedra, no?
0: Sí, sí, sí. Exacte.
8: Ai, aquest t'ha agradat, eh?
0: L'home volcànic...
9: És que la veritat, li tira lletarades.
0: Sí,
9: és que...
0: sí, volcàniques.
9: Volcàniques, això, és impossible no riure. Jo allà vaig flipar, vaig dir, hòstia.
0: No és de menjar.
9: No.
0: És que és, bueno, són d'aquestes bogeries típiques de The Boys. Vull dir...
9: Sí, sí. O sigui, és segell de la sèrie. Sí, no, molt divertit aquesta... aquesta escena. Sí, és cert que és un episodi que potser sembla que costa més de passar, no? Potser.
8: A mi sí.
9: Sí, però bueno, en línies generals, tot es va lligant, no? I home, torna a aparèixer Soldier Boy, que sempre és un al·licient.
8: Bé, més perquè que res perquè te n'adones del caos que porta aquest equip, que en principi sí. Ha de combatre en Homelander, no? Bàsicament.
9: Sí.
0: Clar, tenim aquests Teenage Kicks, que és la paròdia dels equips sí. D'herois adolescents, no? Sí, com, sí, jo sí. Que sé, a DC hi ha els Teen Titans, a Marvel, doncs, els Young Avengers, no? I, bueno, aquí hi ha aquesta història que la Train hi havia format part i aleshores, bueno, salta de lliga i entra a formar part del set posteriorment, no? És com una cantera de superherois.
8: És com
0: de...
8: és el Disney Channel, però...
0: Sí, o sigui, abans de fitxar sí. Per els Vengadores o per la Lliga de la Justícia, doncs abans has de passar per aquests grups adolescents, no?
9: Més, però se n'encarden sí. Molt, eh?
0: Molt, sí. Molt, molt. Sí, bueno, perquè sí. a més, o sigui, són herois ridículs.
8: És interessant, sí. Perquè a més els tenen esclavitzats, que això està molt bé, és una denúncia feta força coherent, que és que els nanos i nanes aquests, que tenen els seus poders, cadascú molt diferent, han de penjar, no?, promocions dels productes Vogue i no parar a les xarxes per tenir aquesta
0: bueno,
8: mena...
0: Bueno, n'hi ha un que l'uniforme sembla un de Fórmula 1, que està ple de marques.
8: I això és així. Funciona així? Si tu vols
9: tenir...
8: Em va
9: fer recordar aquella pel·li... no sé si l'havíeu vist, la de Mystery Men.
0: Ah, sí, sí, sí.
9: Ben Stiller, que eren sí, superherois sí. amb poders
0: inútils, sí.
9: Inútils. Doncs, home, és una mica això. Em va fer bastanta gràcia i que, a més, fossin adolescents. Que no sé si hi va una doble crítica aquí, però bueno.
8: Però, pobre, la corp, no? La...
0: Sí.
8: Se li mengen els corps. Vull dir, yeah. En té dos. I és, a més, entre ells són cruels.
0: A mi la que m'ha fet gràcia és aquesta, la Shailene, que és la gata, que es droga sí. Amb Cadney. O sigui...
8: És que és veritat.
0: Bueno, que llavors el capítol 7 la veurem fer coses de gata que són un far de riure, que és paròdies de personatges com Catwoman, no?
8: Sí, que es llepa els genitals,
0: sí, sí, sí, sí.
8: No?
0: Exacte, sí, sí, sí. O sigui...
8: Que el seu col·lega aquell que és una mena de Wolverine, no? Que...
0: Sí, sí, sí.
8: S'ensumen al cul.
0: S'ensumen als culs. Sí.
9: Bueno, sí, sí.
0: Em sembla que és a començar aquest capítol també, en el funeral de la Train, és quan ja s'il·lumina, no?, aquesta cosa, quan està allà a l'església, per part de Homelander, d'aquell és Déu, directament, no? I aleshores és com, veus allà...
8: Té com, hi ha com un esporneig, un flash o alguna cosa, no? I, però que no saps si s'ho ha imaginat, aquesta és la... El kit, no?
9: L'aparició de la...
8: No, encara
9: Elizabeth
8: no.
9: Shue.
0: No, això és més endavant.
8: Allà hi ha com una llum, una mica mística, mentre està fent...
0: Sí, i va entrar en aquest personatge, Joe Father, no? Que és el...
8: Que potser li provoca a ell, perquè aquest...
0: Que té la veu, té la veu.
8: Aquest cap d'església...
0: Però que és una paròdia de tots aquests telepredicadors.
8: Correcte, sí, sí.
9: Sí.
8: Té
9: sí.
8: La capacitat d'amb la seva veu a estendre la paraula de Déu, però a més convèncer la parròquia, no? I potser, no ho sé...
9: Bueno, i també, no?, la veu, no?, projecta com una mena de força o energia,
8: no? El so, sí. Al final són ones, sí. Són físiques i te pot enviar a fer punyetes, sí, sí.
0: Per cert, el motiu de que desperti a Soldier Boy és perquè se sent sol,
8: sí.
0: Bàsicament.
8: És molt bonic.
9: Sí.
8: És molt
9: bueno,
8: tendre.
9: Però això és el que deia, però això sí. És el que deia, que són aquests moments tendres... d'un personatge sí, que és un fill
8: però,
9: de la gran puta.
8: Però després hi ha un interès darrere que dius, l'has cagat. O sigui, ja. L'has aixecat per motius i te sortirà el tret per la culata, perquè al final, potser els primers capítols sí que li van sortint les coses com ell vol, però després es va torçant tot, no? I clar, despertes el teu pare... amb la cosa aquesta que te sent sol, però després el vol per altres interessos, no? Com per fer carn de canó per al virus que sap que estan preparant aquests, no? Que el rebi el meu pare i jo me'n salvo.
0: Clar, aquí es tanca tota la trama aquesta de creació del virus, no? Amb el doctor Samir, que apareix aquí, que al final quan
8: que
0: veu...
8: Que es retroba amb la Zoe, que és una teenage kicks, d'aquestes que...
0: Bueno, es troba la filla de la... bueno, és la seva filla,
8: sí,
0: no?
8: Sí, amb que... la Zoe, sí.
0: Sí, sí, sí. Vull dir que al final marxa
8: que li surt,
0: i...
8: Que és fastigós, li surten tots aquests tentacles de la boca.
0: Clar, es van carregar la mare, se'n va carregar en Butcher.
8: Sí.
0: Vull dir que al final... liquiden el tema del virus, bueno, es queden el virus i marxa aquest i fot el camp. I no l'hem vist més ja
8: virus,
0: la resta de la sèrie.
8: Tot queda estroncat, perquè més crec que ho destrueixen, no? I en Frenchy es torna a posar-se...
0: Bueno, ells fan la prova, no? Van allà a casa els Teenage Kicks.
8: Sí,
0: i...
8: amb la roca aquella.
0: Exacte.
11: Gorilla. Oh, my boy. My sweet boy. What is wrong?
0: Anem pel capítol 3.
8: Aviam.
0: Som-hi. Tapeu-vos les orelles, eh? El capítol 3, que és tots vosaltres, fills de puta, o sigui, tal qual, és, així és el títol del capítol, amb aquest Soldier Boy que s'uneix en els 7. Tota la trama aquesta del B1, que comença ja en aquest capítol, no? Amb aquest Soldier Boy també tenint sexe amb Firecracker, bàsicament per provocar per Homelander, perquè li és absolutament igual.
8: Però no, ell no ho sabia, no, prèviament?
0: Jo crec que sí.
8: Soldier Boy ho sabia, que tenia relació... Bueno, aquesta relació íntima... Jo pensaria que no, eh?
9: I li dona igual. Li dona igual.
0: Sí, que li dona igual, queda claríssim.
9: Segur.
0: Sí, sí.
9: Però que no sé si ho sap i ho fa per fotre a Homelander. No, jo tampoc ho tinc molt clar. Perquè el tio no para de deixar clar que es folla tot el que vol.
8: Sí.
9: Saps?
8: Sí,
9: i que, he fet un trio amb aquesta,
8: sí,
9: amb no sé què...
8: Fins que toquen un personatge en concret, que aquí hi ha a la Clara...
9: Li toca la fibra, sí, sí. Mm.
0: Clar, aquí és important, per la introducció al concepte aquest del B1, el fet d'haver sobreviscut, fan un reportatge aquest de rentat d'imatge típic, no?, de les televisions, de que bo és Soldier Boy, el veiem en Kennedy... amb Reagan, amb Putin també, fins i tot, vull dir que bueno, hi ha aquesta qüestió i llavors entra en aquesta baralla, no?, entre bueno, Soldier Boy, que sospita que un Homelander l'ha enviat allà expressament perquè el matin, i li explica allò del B1, que és aquesta fórmula més inestable però que, a més, dona una cosa que no dona el compound B, que és la immortalitat. La immortalitat sempre i quan no et matin, no? És a dir, la immortalitat de que no et fas vell, que sempre ets jove, no? I és quan ell es fica que té pèls blancs en el pubis. Aleshores, que és una cosa que ell també, els pèls blancs, sempre l'han obsessionat, no?, a Homelander. Vull dir que...
8: Entre altres coses.
0: Sí, sí.
8: Té més obsessions, però aquesta...
0: Fer-se vell és...
8: Sí. I aquí encara no hem parlat de la Sage, que és aquesta mena de consultora de Spin Doctor...
0: La sàvia.
8: No? A l'ombra que mou els fils, que li fa dir que... Però no sempre li surt bé. O sigui, ella intenta portar-lo cap a un terreny per, suposo, acomplir les seves pròpies metes de l'asseig, perquè ella és força egoista també i actua només pel fet del plaer propi de veure que la gent li fa cas.
9: O sigui, a mi el que més m'agrada d'aquest personatge és que...
8: Que es lobotomitza.
9: Per col·locar-se es fa lobotomies. És que això és boníssim.
8: És que...
0: Però és una persona que només vol llegir tranquil·la i que ningú la molesti.
8: Sí, que ella ja té un búnquer, no?, preparat a Colorado, perquè el que vol és fer un reset, que es carregui la població que mori, que ella se n'anirà allà.
0: Quan hi hagi la guerra, va al búnquer.
9: També és una mica Mystery Man, eh? Perquè, a veure, sí intel·ligent, però és un superpoder que te l'has de creure, perquè tampoc és que... Vamos, però, bueno, sí.
8: De fet, imagina't si és també una cosa, un pèl ridícula, que els seus pares la van rebutjar. Aquí també hi ha una relació. Clar, els seus pares li van inocular també el compound B aquest, no? La solució aquesta... mutant, esperant-se que, no sé, que la seva filla tingués un superpoder o un futur brillant, i, bueno, sí, brillant, intel·ligent, però això, en aquesta família, la seva no va quallar.
9: les coses poden ser, bueno, els efectes d'aquest, no?
8: Són... Mira en Butcher, però és molt divertit el que li ha fet amb ell, perquè aquest és com el tumor que li surt disparat.
9: Tampoc hem parlat... Heu passat així sense parlar d'aquell que té la polla gran.
0: Ah, sí, és veritat, sí. Sí, el que està al camp de presoners.
9: Que després surt un que té els ous.
8: És molt pesat aquest home, és que clar...
0: És veritat, surt...
9: Un amb els ous, que dius... Bueno...
0: Però això ja ho havíem vist a temporades anteriors.
8: Sí, en una orgia, no?
9: M'ha faltat una dona amb les tetes que barallés amb les... que disparés les tetes, no sé, perquè ja en aquest sumum de perversió...
8: De prevació, sí, sí.
0: Parlant de prevacions, el camió d'Elizabeth Shue, no? D'aquesta temporada com a...
9: A mi em va semblar sensacional, eh? O sigui, a l'altura d'una actriu que jo haig de fer una reverència. Em va encantar aquest moment a mi. Sí, sí.
0: A més, com
9: a part que li dona, no? Li acaba de conferir a Homelander el punt de bogeria que li faltava, no? Que
0: totalment.
9: És de creure's que és un déu, no?
0: Sí, sí.
9: Però, ostres, és una escena molt maca. Bueno, a mi em va agradar molt.
0: De revelació religiosa, sí, sí.
9: Sí, sí.
8: Home, pensant que va ser ell que se la va carregar, que ella li donava de mamar...
0: És que...
8: Tot és molt pervers.
0: No, totalment.
9: Sí, sí, sí.
8: Clar, ella tampoc li diu seràs el proper Déu o seràs Déu. Ella li diu que té un futur, algo així com que diví, no?
0: Exacte, sí, sí. Bueno, se li apareix com una verge, de fet, no? És com...
8: Com una verge tampoc, eh? Jo diria com l'Esperit Sant.
0: Sí, però, bueno, en fi, amb una corona...
9: Bueno, sí, jo també ho relaciono més a una verge... però podríem discutir, però més que res també per l'estètica visual i tot, no? És com molt... i tot daurat, i sembla com una cosa... una revelació més mística en aquest sentit, però bueno...
8: És un àngel, podria ser l'àngel...
9: Tot val, eh? En aquest moment jo crec que tot val. Els índexs de bogeria estan en aquest moment... al màxim.
0: Homelander en aquest moment l'objectiu és convertir-se o que la gent el reconegui com a Déu, perquè ell ja és Déu, i l'altre és aconseguir el B1 per obtenir la immortalitat.
8: Però
0: no?
8: la cara de satisfacció que fa quan ell mateix es creu el missatge,
0: clar.
8: És impagable i és brutal.
0: Llavors també tenim aquí tota aquesta l'altra trama que ocupa els Boys, que és la reaparició de Stan Edgar, no? Personatge per Giancarlo Esposito, que porta com una mena de X-Men. És que és Charles Xavier, bàsicament.
8: És estranyot.
12: Oh, well done. I'll be out of here in 30 seconds.
13: Maybe. Maybe not.
12: Enriched your radio.
0: Doncs vinga, anem per l'episodi 4, que és aquest rei de l'infern, que veiem doncs aquestes conseqüències d'aquesta lluita. En Ryan no està mort, però desapareix, ja no tornarà a aparèixer fins al final de la sèrie. L'escena aquella que comentaves, Marta, abans, de l'Annie amb el seu pare biològic, i tot el que passa a Fort Harmony entre aquests dos bàndols i aquesta toxoplasmosi que es troba a l'aire, que farà que bàsicament es barallin tots els uns amb els altres, i el moment en què Soldier Boy també doncs, fa la seva pròpia venjança tancant a Homelander en aquesta cambra verinosa i el va debilitant a través del Plutó. Urani és Plutó?
8: Urani enriquit. Ja està bé, els pares maltractant, no? Castigant físicament els fills, però és... ja està bé. Aquí hi ha aquesta mena d'espora, no? Que els fa ser violents els uns amb els altres, en aquest cas, dins d'aquest grup de... Doncs amb l'Starlight, amb la Kimiko, que no n'hem parlat de la Kimiko, però m'ha agradat molt que parlés, per fi, la Kimiko.
0: Veritat.
8: I l'únic que no li afecta és en Friendship. I diu per el seu passat alcohòlic de drogadicció. És boníssim. Que té el cervell tan fos que aquella...
9: És immune.
8: Que aquella toxina no li fa res. Que en Friendship és un amor, eh? O sigui, és... Jo... És un dels personatges que m'estimo molt perquè ja sé que és assassí, és un mercenari... i tot això, però no sé, és que és un amor.
9: A mi em fa molta gràcia el moment que en Homelander, ara no sé si és el final, quan de fet l'acabarà matant, O aquí, no, penso que és més endavant. Però m'agrada el tema del francès perquè el troba i és com decepcionat. Ah, el francès. I a mi això em va fer molt de riure, això, també. Amb una sèrie, amb un despreci absolut, que no sé si anava amb segones, eh? Però bueno.
14: I tant, no en tinguis cap dubte que també anava per aquí. Bueno, estic superconvençut. O sigui...
9: Molt bé. Per això va riure tant. Sí.
14: Doncs bàsicament això. Aquí sí que hi ha aquesta referència a l'Imperi Contraataca que deies tu abans, no? De... Que sí, sí, en Butcher li diuen en Ryan que sembla sortit de l'Imperi Contraataca, que justament passava el mateix, no? Que Darth Vader acabava pallissant a Luke Skywalker, doncs aquesta és la referència. I el moment aquest també de que troben aquest personatge que és Queen, no? Que és com una mena de planta incrustada en el llac, és així entre humà i vegetal, no? Que recorda algunes imatges que havien vist a The Last of Us. De fet, ells mateixos ho diuen, no? Sí. És el propi Huey.
8: Bueno, també parlen de Walking Dead, no? Són
14: bueno, clar, en Huey li diu, hòstia, això és com Last of Us, no? I en Frenchy li diu que no, perquè, referència a Last of Us, diu, és Walking Dead amb xampinyons.
8: Sí.
14: Vull dir, fan la broma aquesta.
9: És molt com... Lovecraft, eh? La imatge, total. Aquella escena.
14: Sí, sí.
9: Amb tot el... Fosca, molt tèrbola, molt... El
8: bueno,
9: disseny...
8: l'abandonament, no? Tot sí, aquella fredor, sí, sí. La llum... Sí, està bé. No m'ho esperava pas, eh?
9: És bastant... Bueno, jo crec que és de les poques escenes de terror que hi ha en aquesta temporada, tenint en compte que no és una sèrie de terror, eh? Vull dir, també, però que és un... És un moment bastant terrorífic.
8: Sí, perquè no saps cada passa que s'hi poden trobar, no? Si queda algú allà mort, viu o alguna... I a més vas veient que la violència entre ells, no? Les discrepàncies i tot com va pujar el to...
9: Va creixent, no?
14: És que es diuen de tot, es peguen entre ells, vull dir, és que això és un...
8: Sí, es mataran abans no arribin en Soldier Boy i en Homelander.
14: Sí, sí. Però bueno, perquè quan arriben tampoc és que hi hagi interacció, perquè l'altre es fot allà a la cambra d'Urani, no? A veure quina és la reacció en el cos d'en Homelander.
8: I també és una frustració, perquè aquí estan buscant el virus original, no? El que porta el Soldier Boy a les venes, diguéssim, i no troben res. Està tot saquejat, està tot buit. Mm.
14: Els hi porta, això sí, la pista en el personatge aquest de Bombsight, que és el que s'ho han portat, bàsicament perquè han trobat heroïna i diuen, no, doncs està... Com que hi ha heroïna, ha estat en Bombsight que s'ho han dut. Bé, són així de burros. Però bé, està bé, no? I, bueno, aquesta situació d'enfrontament, que al final m'agrada molt també quan se'n van amb la furgoneta callats i va i sona per la ràdio el Mambo Number 5, no? Que és una cançó no lliga per res amb l'estat d'ànim que necessiten cap d'ells i és com un trencament total.
9: Còmic, no? És el contrapunt còmic a tot el que hem vist. Sí, és divertit, sí.
14: Uh-huh.
9: Bueno, és la línia de la sèrie, eh? Que no oblidem que té aquest punt de comèdia irreverent, no? Que també té The Voice.
14: Sí, sí, absolutament.
8: I també penses que són uns fracassats. Hosti, heu fet tot el pla d'anar fins allà, posar-vos en risc i per res. És que, ostres, no sé, és com... Penseu una mica abans d'anar-hi.
9: En general, està molt bé la sèrie perquè és molt difícil el tema de l'humor no caure en... O fer que la sèrie agafi un to que no és el que li toca, no? Vull dir que mantenir un equilibri, no?, amb el que realment vols fer i l'humor s'ha de controlar molt, no? I jo crec que està molt equilibrat això en aquesta sèrie, eh? Els moments puntuals fan molt de riure, són molt encertats, però la línia no és la de comèdia, no?, absoluta, sinó que va per una altra via i això és d'agrair. No?
8: Jo crec que en el cas d'aquest equip, no? de combatents al marge, és el Butcher qui posa aquest fre sempre, no? Que torna a recordar-los quina és la missió i és pesat. Sí. Vull dir que ja s'ho fa per principis ja seus, eh? Mm-hmm. Ja veus que és que no frenarà, o sigui, aquest fre sempre, no? Que torna a recordar-los quina és la missió i és pesat. Sí, sí. Vull dir que ja s'ho fa per

0: anem al capítol penúltim, el 7, el francès, la femella i l'home anomenat Mother's Milk. M'agrada molt aquest capítol, a mi també.
1: Una mica trist.
0: Sí, sí, sí. Bueno, suposo, ells volien, diguéssim, matar un dels The Boys.
1: Sí, volien matar Kimiko, penso, no?, inicialment, o ho he entès malament?
0: No, bueno, no ho sé, no tinc ni idea, però bueno, al final l'escollit va ser Frenchy. Sabíem que la parella tenia tots els números per no acabar junta.
1: Home, en un món de merda, que quan... el que desitgin és anar-se'n a Marsella o a la, una illa o no sé què, a fer una família i tenir un gos.
0: Tu saps que no acabaran allà.
1: No.
0: O sigui, en el moment en què pronuncien amb veu oberta que tenen aquest somni, un cop acabi tot...
2: Sí.
0: Ja està.
2: Sí, sí, es veu a venir.
1: És l'ABC del cinema, tu ja saps que no, que aquells personatges no tenen aquest destí.
0: I llavors, sobre la mort d'en Frenchy, com va? Com ho heu vist? Perquè a més també és una mort una mica estranya, fora
1: sí,
0: de càmera.
1: Sí, no t'ho acaben d'ensenyar, és fet després, no? Suposo. És
0: sí, com... perquè jo he vist fotos... Hi ha una imatge que han compartit els dos actors, bueno, l'Anthony Starr i el que fa de Frenchy, on es veuen, diguéssim, en Homelander amb el dit índex com atravessant-li la panxa, no? O porta com una samarreta que simula que li ha rajat la panxa amb el dit, no? Clar, això no ho veiem. Tu no saps si ha mort per l'intoxicació d'urani o és que l'ha mort en Homelander d'alguna manera. Està fora de càmera i al final ho han deixat, no sé, a interpretació.
1: Jo havia pensat que l'havia mort en Homelander, però clar, ell ja queda tocat amb la contaminació amb l'urani, no?
0: Sí.
1: Però el rastre de sang, no ho sé, sembla una cosa interna molt grossa i que no hi ha maneres
2: sí,
1: de salvar-ho.
2: A mi la sensació que em dona és que mor rebentat per l'efecte de l'urani. Mm. No s'acaba de percebre... Això que digueu, que podria ser. De totes maneres, no, tampoc és un amor... No sé, la trobo molt de manual i com molt previsible.
0: Sí.
2: No em va... A més, aquell moment que amaga, no?, a la Kimiko i a la sàvia. I, em va recordar el final de Titanic. Dic, en sèrio, no te pots amagar tu també per aquí? No sé, és com una mica... forçat.
0: Sí, no hi queden tres aquí dintre?
2: Sí,
0: també
2: sí, no hi queden tres.
0: Vaig pensar el mateix, sí, sí.
2: Veus? Sí, és una mica Titanic que dir, bueno, ara toca matar en Frenchy, doncs el matem. No sé, són aquests detalls que, home, un personatge bastant entranyable que t'ha acompanyat a una sèrie, si l'has de matar, home, mata'l, jo crec, a l'altura, no?, del personatge i del moment narratiu en el que ens trobem. Bueno, no li vaig donar massa més importància, però no és que m'apassionés molt aquesta mort, sincerament.
0: I abans de passar al següent capítol, recordar el fet important que Soldier Boy ja no apareixerà en el següent, la seva trama acaba aquí, ja que Homelander, com que doncs, ja està més empoderat que mai en aquest episodi, després de tenir... El B-1 el que fa és tornar a posar a Soldier Boy en èstasi quan aquest amenaça en marxar. Ell allà ja no hi pinta res, no vol saber res, ja ha fet el que tenia que fer i l'altre no vol que l'abandoni i l'acaba doncs, congelant, posant en crioestasi. Ja doncs, una mica ho havíem comentat anteriorment quan parlàvem del personatge de Soldier Boy i aquest moment està pensat, evidentment, per deixar el personatge viu i per poder estirar d'ell quan calgui. Ja en parlarem després quan... comentem sobre aquest spin-off World Rising que ja està pràcticament gravat.
3: Stop! You owe me all the times I could have killed you.
0: Doncs amb això hem acabat el capítol 7 i anem ja per al final, el capítol 8, que és aquest Blood on Bone, sang i os... I llavors, bé, ja arribem al gran moment amb Homelander que està fent aquest discurs, no?, a la nació i se li va la paraula quan llegeix la paraula pare. O sigui, ja comença a improvisar el discurs, ja comencen a sonar... Que això no ho hem dit, però cada vegada que se li va la bogeria a Homelander tenim uns violins desafinats de fons que sempre la música recalca que aquest tio no està bé del cap.
2: No, no, arrossega el trauma aquest paterno-filial, no?
0: Sí.
2: Que és el que el tortura, no?, d'alguna manera, i que explica el personatge. És que ja ho hem comentat diverses vegades. Mm. Sí, sí. I aquí es fica... Hi ha un clic i es fica nazi, eh? El tio es fica nazi en aquest...

0: realment es fica sí, com... Sí. Bueno, ara... No?
1: I tota la part aquesta de, diguéssim, l'entrada de Butcher, com li treuen els poders i com acaba morint Homelander, com ho heu vist, tot això?
0: O sigui, l'escena aquesta, la lluita, no?, de, a sí, la sala oval.
1: Sí.
0: Bé, no, a mi aquesta escena ja l'he trobada correcta dintre de... del que, no, en el moment en el que estem de la sèrie. A mi ja m'ha agradat bastant. Tinc problemes en altres moments, no? Ja ho hem comentat abans, amb,
1: sí, ara anirem,
0: amb la mort del Carnisser, amb la mort d'en Frenchy, no? Però aquesta potser sí que li faltava una mica més d'espectacularitat, podria ser, no? Se li podria reclamar. Però bueno, no està mal, eh? I a més el fet aquest, no?, que es queda sense poders i es converteix en una mena de profundo superpatètic, diu, te la chuparé, haré lo que haga falta. No sé. Saps? És com, realment, sense poders, no sap viure, no? Perquè ha viscut sempre amb els poders. Pensa-hi, eh? De petit has tingut poders, tan preparat per ser el número 1 d'aquesta raça ària de superherois. I ara, de cop te treuen els poders, et despullen, no?, literalment. I a mi m'ha agradat la lluita i aquesta conseqüència, no?, immediata de la pèrdua de poders.
1: Sí, potser a mi m'ha sobrat el moment aquest de Kimiko que no acaba també. I que té la visió d'en Frenchin allà i és com que sí, et talla el rotllo enmig de la batalla. Jo crec que això... Aquesta
0: que no
1: escena
0: cal.
1: No calia.
0: Que no,
1: no
0: cal.
1: No ha ajudat.
2: No, perquè ella ja té el poder. Per què ha de recórrer a una mena de... sentiment d'essència pròpia perquè en Frenchy li recordi que no és algo que ella hagi adoptat, sinó que ja ho portava d'inici, l'únic que ha fet ella és reforçar-li que ella no? El porta de sèrie. Sí. Ostres, jo bueno, no crec jo que a Kimiko que... sí, li faci falta això, però bé.
0: No, i és com contradictori, perquè aquest poder s'encén quan està rabiosa i aquesta visió que té és com que d'alguna manera la tranquil·litza i no sé, no, queda com molt dispers tot plegat, però bueno, malgrat tot, buah, pues, jo entenc que aquesta visió el que fa és que no hagi de dependre de la ira, no? Sinó que pugui controlar aquest poder, no? Més crec que va una mica per aquí, però tot i així, trobo que és un moment tan evident que no sé si feia falta, però a més que enlenteix. Jo també tinc problemes aquells amb aquests moments que te foten això i clar, això en teoria passa en 3 segons.
1: Sí, sí, però, molt clar, ràpid.
0: Dura com mig minut, és com difícil de creure que tot això que t'expliquen sigui un flash que ho veus... Bueno,
1: és que narrativament jo crec que no funciona.
0: No funciona, sí, té problemes.
1: I és una pena, perquè en aquest moment hagués estat millor sense aquesta escena. Total, que al quedar-se sense poders, que, bueno, es queden sense poders, en teoria, Butcher, perquè dispara a tothom, ja està Butcher, Ryan, i que ha aparegut, no?, i Homelander, i es queden els tres sense poders i van despertant a poc, tot i que Ryan jo tinc els meus dubtes, perquè en teoria això el que fa és treure el compombí del cos, però Ryan ningú li ha injectat el compombí, Ryan ha nascut amb poders, és l'únic que ha nascut amb poders. Per tant, jo tinc els meus dubtes de que el personatge pugui tornar amb poders. Però, de moment, això no ho veiem aquí.
0: Hem vist, podria... Sí, sí, encaixaria, podria ser. Però això seria una continuació, no?, que t'ho expliquessin sí. Però està ben vist, sí.
1: Podria anar per aquí. Bueno, total, que Homelander, que és un tio que sempre ha viscut dels seus poders, no té cap mena de preparació física. Butcher és un marine, no?, un militar, té experiència i formació... I el destrossa físicament, perquè és que un té la preparació i l'altre, com ja hem dit, sense els poders no és res. I s'humilia d'aquesta manera, que és una escena que ha quedat també amb certa controvèrsia, també molts sectors de trumpistes que no han entès que Homelander és el dolent de la història. I reafirmen que tal com és el personatge, ell hauria d'haver-se mantingut el tio en aquell moment. És a dir, evidentment no ho ha entès res, ni heu entès la idea de què anava tot això. Vull dir, ell sense els poders no és res i s'humilia. I aquesta és la metàfora, de fet, que ha volgut Kripke, no? Us llegeixo un paràgraf d'una entrevista. Diu, era molt important per a nosaltres que Homelander visqués almenys una mica de temps sense poders. La gent m'ha preguntat, per què no l'envies al món sense poders? No seria el càstig definitiu? Jo responc, ho seria, fins que no posi les mans sobre més que un pompi. I llavors tornes al punt de partida. Per tant, no pots sortir viu d'aquella habitació, però podem passar una estona amb ell sense poders, per revelar el que tothom ha dit durant tota la temporada. Treu-li els poders i no ets res. I és tan covard i ploramiques i patètic com ho són la majoria d'homes poderosos quan els treus el poder i s'enfronten a la seva mort imminent. Rarament ho afronten amb valentia. Va ser tan satisfactori com quan fa aquell salt de salmó, que és com ho anomenem nosaltres quan intenta enlairar-se. A més, és un acudit intern perquè és exactament com sembla sempre el plató quan filmem quan surt volant. Va ser divertit poder mostrar-ho finalment a càmera sense que la infografia ho cobrís, com havíem fet fins ara. Va ser molt alliberador, molt, molt catàrtic després de tots aquests anys. Que és molt divertit, eh? Com intenta sí, sí. volar, com... I veu que el tio no... A mi he de dir que inclús em va fer una mica de pena.
0: Sí, sí, home, i tant.
1: Perquè tu veus a venir tot el que li passarà. I sí. Malgrat tot, o sigui, en aquell moment que s'enfonsa, que es rebaixa...
0: Fa certa llàstima, la veritat, sí. Però és el que t'he dit, eh?
1: La Marta diu que no amb el cap, eh?
0: Ha viscut sempre amb els poders, l'han segrestat de petit i tal, i, hòstia, es queda com... despullat i no sap... I fa certa llàstima de dir, bueno, però tu has buscat, no? En el fons, tu has buscat tu.
1: Sí, sí.
2: Em va sobtar aquest últim pas d'en Butcher. Perquè tota la sèrie, és veritat que potser en aquesta última temporada sí que li ha pres aquesta mania als subs i se'ls vol carregar, ja sigui Kimiko Starlight, que se'n porti per endavant, no? És com no poden haver en aquest planeta gent com ella ni com jo, perquè en Butcher també s'ha injectat el virus i té aquest poder, no? És com no pot haver-hi en aquest planeta gent amb superpoders. Llavors, aquest últim pas de primera que té el virus en una tauleta de nit, és a dir, bueno, és igual, una tauleta dins de l'habitació és com... és estrany. Però bé, ho acceptem. Se l'emporta. En Huey, casualment, es recolza a la taula i troba l'envàs buit. I veu que l'altre... a la desesperada o tant sí com no, perquè és molt marrà, és un personatge que és veritat, que és molt tossut, però i clar, jo no sé com acabes amb ell, si és el que ell volia. I a si mateix no es pot matar, com llavors el mata el seu millor amic o aquell que més ho diu en els últims moments, ets com el meu germà, i es reafirma perquè altres vegades li ha dit, i veu amb ell el seu germà dolç, tendre.
1: A més, veu
2: la
1: imatge,
2: germà.
1: El flashback, allò molt bonic.
2: Em va semblar estrany aquest últim moviment d'emportar-se el virus. I on vas? Estendre-la a qualsevol lloc, no?
1: No, allà a la Torre de Vogue, no? On estaven els set i...
0: Però és que és molt forçat. Jo clar, és
2: i
0: el
2: està
0: que...
2: esperant ja us... que tothom es llevi, no? I surti a treballar. No sé, és com sí. El declivi d'un personatge que ja no té... res a perdre i no sap com morir. Bueno, no ho sé.
0: Jo crec que sí. Clar, jo no sé, el còmic, si és més o menys igual, però...
1: El còmic és més heavy tot plegat.
0: Jo, tal com va aquest episodi, si has de matar en Butcher, jo l'hagués matat matant en Homelander, no? Moren els dos i, vamos, com a mínim ho trobo més lògic. A mi aquesta mena de segon final o refinal, està allà i està esperant a que li impedeixin fer el que vol fer, no sé, és com molt...
1: Jo estic completament d'acord amb tu, David.
0: No m'acaba de...
1: Jo també ho hagués fet així. Han volgut, jo crec, semblar-se al que van fer en els còmics i crec que no calia perquè el personatge és molt diferent al dels còmics. Aquí sí. Té cor. El dels còmics no té matisos, és un cabró de dalt a baix. Aquí no, té molts de matisos.
0: Allà
1: en el còmic no hi ha un virus, és una freqüència de ràdio que fa esclatar els caps dels superherois, i el que fa Butcher en els còmics és matar en Mother Milk, la Kimiko i en Frenchy perquè no l'aturin a l'hora d'activar aquest dispositiu que fa esclatar els caps. O sigui, mata tots els seus companys, imagineu-vos. I aleshores en Hugh és qui l'atura i en Butcher mort després de caure per un terrat, no? Al igual que també és molt diferent tota la part de la mort de Homelander, que afortunadament aquí la sèrie és molt millor que no pas en els còmics, perquè en els còmics en Black Noir, que encara continua viu aquí, és un clon d'en Homelander i és el veritable dolent de tot plegat. I és en Black Noir qui mata en Homelander i al final és en Butcher qui mata en Black Noir, no? Aleshores, es desvetlla tota aquesta història que perquè és com que el veritable dolent resulta que no era el veritable dolent, sinó que era un altre. A mi això no m'hagués agradat gens. Trobo, yeah. que trobo que és un... El còmic està bastant malament en aquest aspecte. Aleshores, en això, la sèrie el millora. I tenien sí. l'oportunitat de millorar, jo crec, al final, amb el que tu has dit, perquè tampoc m'assembla un bon final dins el còmic com acaben els personatges de The Boys. I veus, amb aquí han volgut semblar-se, amb un s'han distanciat bé, en aquesta part s'han volgut assemblar i crec que s'han equivocat. M'hagués agradat més el que tu has dit, no una batalla entre un i l'altre que haguessin mort els dos. Trobo que inclús és el més lògic. I el refinal aquest és com que, bueno, es fa estrany, tinguent en compte que és un últim capítol d'una hora, vull dir que...
0: Jo aposto, precisament per aquesta escena, aposto, per aquesta i la següent, aposto que això no és el final, o com a mínim crearan una continuació amb un altre nom, o a veure cap on va això de... Bone, o com es digui.
1: Això de Bone Rising, que és la sèrie que tenim ara, que, bueno, uh-huh. ja estan rodat, o ja s'ha rodat la primera sí. temporada, s'estrenarà l'any que ve a Prime Video, és una prequel ambientada en els anys 50 sobre els orígens de Bone i les primeres aventures de Soldier Boy, Stormfront i, bé, alguns altres dels personatges.
0: I serà ell?
1: Sí,
0: serà
1: sí.
0: el mateix personatge?
1: Sí.
0: Ah, doncs pot estar molt bé.
1: Pot estar bé, pot estar i a bé. més, no ha volgut confirmar Eric Kripke, però no ho ha desmentit, la qual cosa és, si no desmenteges, és que és cert que la sèrie anirà a dos temps. O sigui, anirà al present i anirà al passat. Per tant, això ara estic especulant, no? Però com que no ho ha desmentit sí, sí. i no ho ha volgut dir, tot fa pensar que hi haurà una part que t'explicarà tot el passat i llavors el present segurament acabaran despertant altra vegada a Soldier Boy i veuràs sí. aquesta Bog, que Bog no ha desaparegut, que tornem a tenir a l'estant altra vegada com a director de l'empresa i com continua aquest món de The Boys ja amb uns altres personatges, amb alguns d'antics... però amb nous. Com a mínim, els The Boys, els diguéssim, els sí. nois, no els tornarem a veure més, sembla, per
0: el
1: que ha dit.
0: Jo compro aquesta continuació amb Soldier Boy com a un dels grans protagonistes, eh? Mm. És un personatge que he tingut ganes de veure més.
1: Sí, clar, perquè pensa que els tenim ja tots col·locats. O sigui, Mother Milk torna amb la família. A més, sembla que adopta en Ryan, no? Que, bueno, ja li anirà bé. La Kimiko se'n va a Marsella, doncs adopta el gos, menja el postre aquell doncs, que havíem parlat amb en Frenchy.
2: Sí, aquell dolç.
1: En Huiwi, que ell és feliç amb la seva botiga d'electrodomèstics, tal com el van conèixer a la primera temporada, però ara ell és el propietari, no? I doncs l'ajuda a l'Ani, que també es dedica doncs, a fer les seves missions. A més està embarassada, tindrà família, o sigui, té el que sempre havia buscat en Huiwi, no? Aleshores, bueno, el que sembla que està bastant clar... Ha dit Kripke, a Hiwi, a Annie no els tornarem a veure, és el seu final, és un final feliç i punt, però podria ser que algun del Ryan, per exemple, tornés a aparèixer més endavant. No? De fet, la sèrie acaba així, amb Annie volant, escoltant el pianoman de Billy Joel, que bueno, Billy Joel també ha estat, certa manera, també present, no? La seva música i les seves referències a través del personatge de Hiwi en aquesta temporada, bé, en la sèrie en general. Molt bé, doncs David, Marta, gràcies. Avui ens hem allargat una mica més del compte, però és que era immens el que teníem
2: sí,
1: a davant.
2: Sí, sí. No, mireu-la, rescateu-la, no? I es pot mirar, si mira, teniu estómac i...
1: Ganes, ganes de tornar des del primer capítol, a recuperar-la
0: sí,
1: des del
0: sí,
1: principi.
0: Sí, sí, no, jo ho faré. Eh? Ara la ara tornaré a mirar. Tinc
2: maratons.
0: Ganes, sí, sí. Sobretot la primera temporada feia temps i ara aprofitaré per fer un revisionat continu, eh? Amb aquesta, així, d'alguna manera, mitigaré aquesta absència, no? aquest buit, pel fet que s'hagi acabat.
1: És una bona manera, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs vinga, anem a convidar el programa. Una forta abraçada.
2: Apa, vinga. Fins aviat.
1: Adéu.

Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Alreydelarajola.com.
1: A on?
0: Alreydelarajola.com.
2: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
3: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Aquest diumenge, 31 de maig, a la tarda, entre les 4 i les 8, al Centre Fraternal de Palafrugell, tercer campionat de botifarra. Les inscripcions s'han de fer fins al 30 de maig al web centrefraternal.cat o presencialment a l'oficina del centre, i el 31 de maig fins a una hora abans de l'inici. Seguirà el sistema suís amb 5 partides de 8 dats. Hi haurà premis pels primers classificats.
6: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amellers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
0: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
3: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
0: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
3: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Tu hi ets i nosaltres també.

5 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Un programa per a cors inquiets. Pilar Fornés conversa sobre la cultura i la vida amb convidats protagonistes del món creatiu gironí. Cada dijous a 3:45 de la tarda i quan vulguis en podcast a gironafm.cat.

0: Benvingudes i benvinguts a La Cultura Cura, un programa en el que volem que sortiu de les nostres ones radiofòniques amb ganes de viure, amb ganes de gaudir d'un llibre o d'escriure, o en el cine o en el teatre. Per cert, parlant de cine, us faré una recomanació, a veure si no m'oblido al final del programa, perquè hi vam anar al cine i vam veure una bona pel·lícula musical. Avui tenim amb nosaltres una dona que és així com de la meva edat, o sigui, ja estem a l'edat madura. És, ara feien broma, no? És una dona forta, resistent, que l'amor l'ha fet tirar endavant amb unes situacions que no eren fàcils. Ella mateixa ens ho explicarà. Amb la Núria, benvinguda, Núria.
1: Hola, què tal, Pilar?
0: Molt bé. Gràcies per venir, perquè no és fàcil estar fer el que tu fas, però nosaltres hem coincidit a la comissió mixta de l'Institut d'Assistència Sanitària, que és un projecte que té aquest servei de professionals i de pacients en salut mental. Ens hem conegut, hem connectat, parlarem de lo que és la història de vida i parlarem de la Núria i de què li ha fet, malgrat grans reptes que ha tingut, què li ha fet tirar endavant. Núria, he pensat que i t'agraeixo molt que vulguis compartir la història de vida. La història de vida és una tècnica, és una manera de fer activisme. Parla'm tu una mica de la història de vida, què és per tu, quan vas començar a fer-la, i sé que l'estàs compartint actualment als instituts, que és on anem a parlar amb els nanos per explicar la nostra experiència en benestar emocional i en salut mental.
1: Bé, jo no em vaig proposar ser activista ni escriure la història de vida fins que no vaig entrar a la comissió mixta. Hi havia un repte molt gran que era, doncs, a través de la nostra història, poder divulgar i ajudar a personetes que s'estan formant i que sàpiguen que aquest món no és de color de rosa i que ells mateixos puguin tenir eines per sortir si es troben o tenen algú al costat que s'hi trobi. I per això, perquè les meves eines puguin servir a altres persones.
0: I... Què et sembla si anem directament a la teva història de vida i després, com ho farem en tres parts, perquè és una història de vida que és molt intensa, i prefereixo això, que la llegim en tres parts, pararem a la primera part i m'explicaràs, si et sembla bé, quan la vas escriure i, bueno, anirem fluint. Com vulguis comences, Núria, amb la teva història de vida.
1: Bé, molt bé. Bon dia, em dic Núria. I us explicaré la meva història de vida per si us pot ajudar a les vostres vides. La meva vida és una història de traumes i superació. Ja em va costar molt néixer. La meva mare m'explicava que la varen deixar abandonada i es va tenir que aixecar i varen veure que no podia sortir i, bueno, varen apretar a córrer i jo ja vaig néixer una mica ofegada. No sé, suposo que això també repercuteix en la salut mental. Després vaig tenir una mare molt dura, que tot ho arreglava pagant i castigant. No recordo gaires mostres d'afecte per part seva. Tot i així, recordo una infantesa bonica perquè m'agradava molt la natura, m'agradava molt pintar, dibuixar, llegir, escriure, anar al riu a banyar-me, anar a la platja... Tot el bonic que té aquest món i la natura. M'agradava moltíssim. I la disfrutava molt, de veritat, sent de petita. Bé, a l'adolescència tot va canviar. Vaig patir als 12 anys abusos sexuals per part d'un home 10 anys més gran que jo. Llavors vaig callar, cosa que no recomano, i cada dia em torturava pensant en el per què i com ho podia arreglar. Em sentia bruta i culpable del que estava passant, i no ho entenia. Fins que després d'un any de patiment vaig decidir suïcidar-me. Me n'he sortit i dono gràcies. Dels 13 als 19 anys era molt rebel i anava per camins poc recomanables, però també em vaig treure una lliçó i vaig aprendre a sortir-me'n dels problemes tota sola i a recelar de la gent. Però es veu que no ho vaig aprendre prou perquè als 19 anys em vaig enamorar d'un home 10 anys més gran que jo i que formava part d'una secta. I us preguntareu què és una secta? Doncs bé, és el mateix que una religió, una associació, un culte, però amb un líder que està viu. I què és el que volen? Doncs la majoria estan basades en fer arribar les persones a Déu, Buda, Mahoma o la seva finalitat, com també podria ser el materialisme. Ens enlluernen dient que guanyarem molts calés, cosa que és mentida, no? I a més et manipulen el cervell tal com volen. Bé, doncs com ho fan per manipular-te el cervell? Doncs uns ho fan a través de l'oració i altres mitjançant unes tècniques de meditació. D'aquesta jo us en puc explicar la meva experiència, ja que eren unes tècniques de meditació que transporten a l'ésser humà als seus orígens, és a dir, que a través d'elles ens retrobem amb la nostra infantesa, perquè ens fan sentir les mateixes emocions i plaers de quan érem petits. Per exemple, una de les tècniques consistia en enganxar la llengua al paladar, com fan els infants quan baven del pit de la mare. Una altra consistia en concentrar-se en la respiració, el que en teoria en donava una pau interior. I una altra era concentrar-se en la llum que es produeix quan poses un dit a cada ull i un dit al front, cosa que en teoria en donava tranquil·litat. I l'última és que una altra consistia en concentrar-se en els sorolls que fan les orelles quan les tapes amb les mans, fet que, segons deien, em feien sentir els sorolls de l'univers.

0: pare de Joan Manel Serrat, ha quedat perfecte. Després de la teva història de vida, ho has escollit. Genial. És molt dura aquesta primera part, però és la teva vida i sobretot el que ens interessa és... ara continuarem amb aquesta història que tu comparteixes amb els alumnes d'institut i continuarem comentant endavant.
1: Bé, doncs tot això que us he explicat us pot semblar que està bé i no pot perjudicar ningú. I de fet, ni meditar, ni ioga, ni tai chi, ni qualsevol cosa que sigui per relaxar i calmar és dolent. Llavors, on és el mal? Doncs que unes quantes persones fan servir tot això per manipular els altres. És a dir, que mentre uns viuen la mar de bé, els altres ens torturem i ens turmentem per seguir-los i per servir-los. Tot està basat en que l'home té afany de saviesa, d'aprendre i de comunicar i de relacionar-se. I totes les coses que he dit abans proporcionen això. Però no ens equivoquem, que la realitat pot ser constructiva o destructiva, i cal saber triar. Bé, amb aquest home vaig tenir dos fills, però degut a la tortura psicològica per part d'ell i dels membres de la secta durant 5 anys, va fer que acabés malalta i que voluntàriament demanés ajuda als meus pares per sortir d'allà. I ho vaig fer, però a quin preu? La meva família, perquè el pare no s'endugués els nens a la secta, varen renunciar a la custòdia i els varen donar amb adopció. I jo, a conseqüència de tot això, em vaig quedar malalta i sense els meus fills. Us puc dir que va ser una explosió tan enorme de dolor, d'impotència, d'odi, de ràbia, que no sabia ni on posar-me. Bé, durant 30 anys no vaig saber res dels meus fills. Els vaig buscar per tot arreu, però tot eren portes que es tancaven. Fins que ara, fa uns anys, ells varen donar-me l'alegria més gran del món perquè em varen trucar. Això ha fet que recuperés l'il·lusió de viure i que em recuperés de la meva malaltia. Bé, també tinc recaigudes, no tot és de color de rosa, però tot i així, la meva visió de les coses ara és positiva. També veig la malaltia amb més optimisme i experiència positiva. He tret una lliçó de vida que m'ajuda a superar-la, a entendre-la i a entendre'm, donant sentit a la meva vida. Bé, porto molts anys treballant-la, esbrinant el que em fa mal i el que em fa bé. I, per suposat, si alguna cosa em perjudica, deixar de fer-la. I també si algun pensament em fa mal, canviar-lo per un que no me'n faci. Això costa molt, perquè el cervell, quan està acostumat a alguna cosa, i l'ha adquirit com un hàbit, i per tant ho continua volent o necessitant. Tot és de manera inconscient. Dit de la meva manera, el cervell es posa tossut i crea qualsevol estratègia per aconseguir el que vol. Costa molts anys poder fer el canvi, però també m'ha ajudat a fer aquest canvi precisament el voler ser feliç, el comprendre que dins meu existeix un costat bo que no em vol fer patir. Tot el contrari, vol donar-me tot el que hi ha de bonic en aquesta terra. Cal tenir molta força de voluntat si realment vols fer aquest tomb. Ningú diu que sigui fàcil, però és possible.
0: Núria, has escollit el segon tema, que té un motiu i m'agradaria que me l'expliquessis. Gràcies per una altra vegada per compartir la teva història de vida, que ja s'ha acabat. És Mecano, de la cançó es diu Hijo de la Luna. Com et ressona aquesta cançó? Què et recorda?
1: Sí, aquesta cançó la vaig triar perquè quan una de les coses que vaig fer estant malalta va ser estudiar jardí d'infància. I allà vaig conèixer un grup de gent i vàrem anar a un concert de Mecano i vaig sentir la cançó. I em va transportar a un món ple de felicitat amb els meus dos fills. Perquè pensava, per què me'ls has tret, no, vida? Per què me'ls has tret? I aquesta cançó me comunicava amb ells i per això l'he triat.

0: la teva història potent, que emociona, perquè a més jo et veig la cara, no? I veig una dona que ha passat molt però que està aquí. I tu vas dir, necessites algú per la ràdio? I jo vaig pensar, sí. I has vingut aquí, fas el teu testimoni, els testimonis de persones que han passat coses ajuden molt. És molt més fàcil connectar amb un testimoni que ens facin una classe pràctica d'algun dels temes. Has tocat temes molt importants, que cada tema valdria un programa. Els abusos sexuals, la secta, els tractaments de medicació amb salut mental... Bueno, ens podríem passar hores, no?, parlant de tot això. Però tu, des de la teva veu, tan suau i tan... Saps el que m'inspires, Núria? L'amor, no? La sort, que no sort, però... Entén-me, de tenir dos fills, la vida, amb aquesta cançó de Hijo de la Luna, com t'ha retornat, va ser injusta. Amb alguns la vida no és justa, la vida pot ser molt dura, no? I aquells fills, aquesta història d'aquests fills que te'ls van treure i que van anar, entenc, amb una altra família i que tu... I que ells van venir a buscar-te. I suposo que no devia ser... Sí que és veritat que ara hi ha més eines, no?, que abans, per buscar les persones. I que sí que és cert que les persones adoptades han creat un moviment de recerca dels pares. Recerca dels pares, de la seva identitat genètica... Això existeix. I llavors... Però bueno, és que a més et van trobar, no? I és una història d'amor... és el que dius tu, mirem el present i mirem les coses positives, no? perquè n'hi ha moltes i és una història amb final feliç que m'emociona molt. Què més? Com és el teu dia a dia? Que, després de tot el que has passat, no? I de com has sobreviscut a fets horribles, ets una persona que vius molt en el present, per exemple, que t'aixeques i dones gràcies perquè avui fa massa calor, això sí, però perquè ha sortit el sol, estàs molt amb el present, has après, no? Suposo que per tot el que ha passat has fet molt de suport psicològic, has tingut... A més, ets una persona que, com deies abans, ets obedient, no? Que quan tens una malaltia greu és necessari ser obedient. Vull dir, que ens agradi o no ens agradi, però hi ha coses que s'han de fer. I que precisament les persones que no prenen medicació moltes vegades són les persones que ho passen pitjor, no? Però prendre medicació requereix una acceptació. I segurament sabràs que perds alguna cosa. Bueno, és un tema delicadet. Explica'm el teu dia a dia, com és, què fas, quines il·lusions tens, què t'ajuda a tirar endavant.
1: La meva il·lusió, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir, és poder ser feliç amb les coses que faig i amb les coses que penso i amb els pensaments positius que em donen alegria i em donen benestar. I aquests pensaments positius tinc que donar moltes gràcies al meu home actual, que durant tots aquests anys que portem casats, que són 33, ha estat al meu costat, m'ha ajudat a entendre que el negatiu i el dolor han de desaparèixer d'un mateix i s'ha de transportar a lo positiu. I sort, molta sort n'he tingut d'ell, que ell m'ha ajudat a comprendre això. I ara, quan m'aixeco, penso, m'aixeco a les 6 del matí, no cada dia, perquè cada dia faig coses diferents, però m'aixeco quan puc a les 6 del matí, vaig a caminar una horeta, esmorzo, faig les coses de que totes les dones fem, comprar, menjar, fer el llit, etc. Vaig a gimnàs, vaig a la comissió mixta, vaig a dibuixar, que també és una teràpia molt important. I tot això, quan estic a casa, sempre em poso música, que m'ajuda moltíssim també, i sobretot tinc la felicitat d'haver recuperat els meus fills, perquè això és el que m'ha donat també molta potència i molta vida per ajudar-me a estimar, perquè de fet el més bonic d'aquest món és estimar i donar felicitat, i per això estic aquí i per això fem les xerrades als instituts I, en fi, no sé què més vols que t'expliqui.
0: Parlem una mica les terres a l'institut. Ja han acabat per aquest curs. Estem preparant tot el calendari pel curs que ve. I té molta força, eh? Jo vaig anar la primera fa 15 dies o així, i vaig veure, veus en directe, perquè clar, quan tu pateixes és el teu patiment, no? Però quan el comparteixes i veus la cara dels altres i veus que hi ha gent que també està passant per situacions molt difícils, gent molt jove, que és molt impactant, va ser molt, molt encoratjador i molt necessari. Crec que els professionals i els pacients hem de sortir al carrer, saps? Hem de visibilitzar el que ens passa, perquè el millor és l'amor, però jo crec que una de les coses més complexes és la soledat, saps? Tu has tingut la sort de que comentaves que la teva família ara t'ha ajudat molt. Tens pares, tens germans, tens els teus fills, i això ha sigut fonamental, aquesta xarxa, juntament amb la xarxa comunitària que ara estem comentant, no? Però tu imagina't sense família, no?
1: És que segurament no hagués arribat a poder estar com estic ara, perquè jo vivia un món d'estrès emocional, de patiment, d'angoixa, d'impotència, bueno, moltes coses molt negatives, no? I jo vivia aquest món de culpabilitat i tot això ho he transformat en positiu, i això costa molts anys, però la vida, si tu ho fas passet a passet i fas el que la vida et diu que facis per curar-te i per estar bé, no sé si m'he curat, però bueno, però per estar mínimament contenta de viure, doncs s'ha de fer aquest esforç d'escoltar-te i de no fer el que et fa mal, perquè llavors no te'n sortiràs mai del problema.
0: I tu bueno, portes una vida molt estructurada, que és molt important, no? Que saps què faràs el dilluns, què faràs el dimarts, tota la setmana, i a més totes són coses que sempre ho diuen els metges o les infermeres, que són molt necessàries, com aixecar-te al matí per anar a caminar a les 6 del matí, això és genial, perquè ja comences el dia amb les piles posades, no? Una bona alimentació. Després sapigueu que aquí a Girona hi ha moltes associacions, hi ha molta xarxa per integrar-se en temes de benestar emocional, vull dir, i en temes de xarxa comunitària. Dedicar una mica del teu dia a dia a ajudar els altres, el que fem, no? Això ens dona un propòsit i un sentit, no? Té molta força el voluntariat, no? I Girona tenim sort perquè és un bon lloc per trobar aquests espais. I evidentment la música, llegir quan estàs a casa tranquil·let, això dona un plaer. A més, els pacients amb salut mental acostumem a ser persones bastant sensibles. Vull dir que pel que he anat escoltant, tots els testimonis que vaig escoltant, no? I aquesta sensibilitat ens permet, una de les coses positives, no? Ens permet tenir aquesta... gaudir de tantes maneres, no? Fa gràcia perquè m'has portat l'última cançó, que és de la Tina Turner. Mm-hmm. És una força vivent,
1: mare,
0: mare meva, la Tina Turner. I la cançó que has escollit, per què l'has escollit?
1: Per fer un homenatge a totes les dones que volen sortir del pou i volen deixar de banda tot lo podrit que hi ha respecte a la dona, respecte al sexe, a la prostitució, bueno, tot lo dolent i lo podrit que hi ha. Doncs totes aquestes dones que estan ficades en tot això, és un homenatge a elles, perquè se'n donin compte de que es pot sortir, sense tenir que fer-se mal a elles mateixes.

0: I també pensava, Núria, que escriure la història de vida jo crec que serveix molt. En el nostre cas, nosaltres ho fem servir perquè estem fent aquest activisme als instituts. Sí. Però, de totes formes, per persones que han patit molt, és una tècnica d'escriptura que s'utilitza, que hi ha inclús, si busqueu documentació, existeix, i bueno, jo ho recomano molt. Hi ha unes preguntes claus, no? Com per exemple, com era la teva vida abans del diagnòstic, què vas sentir quan et van dir que tenies aquesta malaltia, quin ha sigut el teu pla de recuperació, que en el teu cas és molt clar i ho l'has explicat molt bé. Tu ets una persona que en aquests moments estàs estable i estàs molt estructurada, no? La necessitat, això, de que... Però nosaltres ens cansem i tampoc podem pretendre tenir una vida com quan treballàvem, saps? Aleshores, tot això... jo recomano a persones que ens estigueu escoltant, que hagueu passat per un trauma a la vida o el que vulgueu, no? De fet, tots els escriptors diuen que parlen d'ells, no? I... Quan la vas començar a fer, tu? Ja no ens queda massa temps, però quan la vas començar a fer, aquesta història?
1: Això que us he explicat,
0: sí.
1: Ho vaig començar cap al 2018, i...
0: Perquè ja vas entrar a la comissió.
1: Ja vaig entrar a la comissió.
0: I sempre a la comissió, sí, es demana això.
1: Sí. Mm. A part d'això, jo he escrit la meva història personal i m'ha ajudat molt. Mentre l'escrivia vaig patir molt, perquè vaig recordar tot i vaig reviure tot, però m'ha servit per fer un punt i a part de la meva vida. Deixar de banda i deixar tot el patiment i dir, a partir d'ara vull ser feliç i vull continuar lluitant per ajudar qui sigui, per mi i per tots, a tirar endavant. Tirar endavant i de veritat, val molt la pena quan ho fas des del costat positiu, no del negatiu.
0: Sí, també estic recordant que en aquesta comissió participen els serveis de rehabilitació dels pacients i els professionals de tot Girona, de tota la província, el que és la xarxa de salut mental, i bueno, que és un servei que abans eren com uns centres de dia, no? Sí. I que fan activitats i que fan tallers, i que és una manera de preparar les persones per tornar a fer la inserció després, sobretot, d'un ingrés a una unitat psiquiàtrica, no? Crec que, Marta, que ja estem acabant, no? Avui hem tingut a la Marta a les vies de so. Moltes gràcies, Marta. Ha sigut un plaer. Gràcies especials a la Núria. Núria, bueno, continuarem fent feina, no?
1: I tant, mare meva. En queda molta per fer.
0: La Núria ha vingut acompanyada de la seva amiga. Gràcies per acompanyar-nos també, perquè ens agrada també tenir persones que observen i que poden opinar i que poden... Recorda'm el teu nom, perdona. Joana. Joana, gràcies per venir també. I així també heu conegut a Girona FM, que és la casa de tots. Una abraçada i, bueno, la cultura cura torna la propera setmana. Adéu.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: 64 enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
0: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
3: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
0: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
4: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
5: 972 30 42 12.
4: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
5: 972 30 42 12. Ràdio.

0: experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
3: A on?
2: Elreidelarajola.com.
4: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
0: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
4: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
3: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
4: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la Rotonda. Comarcal 66, quilòmetre

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny, prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2 al Teatre Municipal de Palafrugell. La Miranda Presley, una icona del món de la moda que està al capdavant de Runway, s'enfronta a un nou repte. L'Emily Charlton, la seva amiga assistent, s'ha convertit en una influent directiva d'una companyia de la competència. Podrem veure la pel·lícula divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5 de la tarda a 7:45 del vespre en versió original en anglès i subtitulada en castellà i doblada a 9:45 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
3: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com!
5: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora i els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Palalovers.
2: Comencem un nou episodi d'entrevista.
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
4: Tu hi ets i nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40ª marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Ametllers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
3: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
0: Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
4: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
0: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
4: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44. 4.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà. Escolta Ràdio Palafrugell.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc, carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Bones oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

0: Mare meva.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: El so de Palafrugell l'escoltes a Ràdio Palafrugell.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: 64 anes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, quarantena marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amellers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
3: Can Cou Cou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
2: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
3: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
4: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: papallones al desert.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2 al Teatre Municipal de Palafrugell. La Miranda Presley, una icona del món de la moda que està al capdavant de Runway, s'enfronta a un nou repte. L'Emily Charlton, la seva amiga assistent, s'ha convertit en una influent directiva d'una companyia de la competència. Podrem veure la pel·lícula divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5 de la tarda a 7:45 del vespre en versió original en anglès i subtitulada en castellà i doblada a 9:45 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
1: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de
2: Hiperdecoració, la Casa del Pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
3: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
2: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
3: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44. 4.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest diumenge, 31 de maig, a la tarda, entre les 4 i les 8, al Centre Fraternal de Palafrugell, tercer campionat de botifarra. Les inscripcions s'han de fer fins al 30 de maig al web centrefraternal.cat o presencialment a l'oficina del centre. I el 31 de maig, fins a una hora abans de l'inici, seguirà el sistema suís amb 5 partides de 8 dats. Hi haurà premis pels primers classificats.
0: Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

myself on.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
1: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell,

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: Aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.
5: A totes les plataformes.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.